0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
0: Ràdio Sant Quirze sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.
4: Let's start playing covers.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
6: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la
7: música. Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Arones. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
2: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Arones.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de country amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze.
2: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

to me.

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quixon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni.
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororamà!
1: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
11: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country.
12: And I know that there's a reason that I've never thought of leaving without you.
13: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
11: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
13: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
11: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 4.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Per una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
9: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga!
8: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
10: Miro la meva boca.
8: Andreu Cistella, el Pauet.
11: Ah, Kitchen, què fer?
8: Contes de microbis.
12: La desfilada dels microbis.
8: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
13: Li diré a la meva mare.
14: La Moixiganga!
8: Un programa presentat per Moisès Bru.
9: La Moixiganga!
14: Ves, quina gràcia!
15: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Les nits de jazz volen convertir

0: Convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
3: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
2: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
1: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
4: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
4: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
5: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 5.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
7: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera
8: i a la música. Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
9: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de country amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. And I know that there's a reason that I've never thought of leaving.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
3: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
2: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
4: Miro la meva bola.
2: Andreu Cistella, el Pauet.
5: Ah, Kitchen, què fer?
2: Contes de microbis.
6: La desfilada dels microbis.
2: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
7: Li diré a la meva mare.
8: La Moixiganga.
2: Un programa presentat per Moisès Bru.
3: La Moixiganga.
8: Pep, quina gràcia.
9: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
10: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
11: Hi, speaking from the stage.
10: Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 6.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quixon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
10: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
9: Cada dimecres a les 7 de la tarda, som solidaris amb Laura Roger, un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
10: Denúncies, testimonis, informació, tot el que ens ajudi a fer un món millor.
9: A Ràdio Sant Quirze, som solidaris.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.

0: t'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 7.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. Radiosantquirze.cat.

0: Des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. And I know that there's a reason that I've never thought of leaving
2: without you. Els somnis dels anells.
3: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
4: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
3: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
4: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
3: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
5: Miro la meva bola.
3: Andreu Cistella, el Pauet.
6: Ah, Kitchen, què fer?
3: Contes de microbis.
7: La desfilada dels microbis.
3: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
8: Li diré a la meva mare.
9: La Moixiganga.
3: Un programa presentat per Moisès Bru.
4: La Moixiganga.
9: Pep, quina gràcia.
10: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
3: Benvinguts al Circ Petit.
11: Obro la porta, man del dimoni.
5: Miro la meva bola.
11: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
12: El genís fa màgia, no miracles,
6: Doncs quin xororama!
3: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.

0: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
1: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
2: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
3: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
4: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Quirze.
1: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.
1: Informació, entreteniment i la teva música.
0: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.
1: Ràdio Sant Quirze.

nen, no si fem un nen i mira que estàs com un tren, no et vaig dir.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 8.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Sentir una mica de música, que sí. Ja toca. Sí,
7: benvinguts i benvingudes una setmana més al Durant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
9: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
8: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 9.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

Persegueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja no vull

0: Què som, els mocedades, aquí, o què? Estem empanats?
1: Aixeca't, sisplau. Tranquila, vale? Què passa? T'estàs avorrint, o què?
2: Tio, em costa cantar a càmera. Quin sentit té que em xupi la cara? Posem un puto xupa-xup.
3: Ja ho sé, ja ho sé.
1: És la societat que et llepa la cara i tu que estàs allà aguantant el tipus.
3: Escolta'm,
1: has de brillar com brillava Déu, tio. Tienes que brillar, cabrón! Tienes que brillar! Fem una cosa, vale? Escolta, mira'm els ulls, confia en mi.
3: Fem un crit.
0: Ah!
1: No, una mica més.
0: Ah! Ah! Ah!
1: Tanca els ulls. A la de tres creiem.
0: Els altres també? Un, dos, tres!
4: Ah!
1: Ah! Ah! Ja ho tens. Som-hi.
0: Cerveza aquí, papá!
5: Poquito menos ya y arriba, bien.
6: Estamos en el party. Celebrem el teu aniversari. Un cifor i les apagui.
1: Para. La merda, puto dilluns. Sí?
0: M'esteu tornant els ous! Tots!

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga!
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga!
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga!
7: Ves, quina gràcia!
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
11: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
12: Unicoma, amb Mercè Martí Arones. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
13: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
12: Punt i Coma, amb Mercè Martí Arones.
13: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
12: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: dia van arribar.
1: Des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès, entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
2: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
3: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
2: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
3: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
2: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
4: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
4: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
1: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 10.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

aprofito. Trec la polsa el que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé, però de tant que les penso no passen. Estimar-me més i que no sigui massa. Seguir fent cançons i quedar-me a Terrassa.

Serà molt més fàcil, jo em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé, estimar-me més.

0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de Country, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. And I know that there's a reason that I've never thought of leaving
0: without you. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

nostalgia. Ah.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
6: Bona tarda, amigues i amics de la música.
7: Bona tarda, sóc José Urille.
8: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
9: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera...
10: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
11: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
5: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
12: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.
13: Ja comença a fer-se

mundo pasa. I ens diuen que ja ho entendrem. No molesteu, marxeu a casa. Quan us feu grans ja en sabreu. Creu-te el teu vers i aquesta farsa.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 11.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.
1: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit. Amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
2: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de country amb l'Associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 12.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
0: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
1: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
2: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de Country, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. And I know that there's a reason that I've never thought of leaving
3: without you. A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven, o pasan, o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
4: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: mans de tinta que no deixen rastre. Porta el gos i calles, jo no tinc el teu por.
1: Ràdio Sant Quirze. És la una. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
2: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
3: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
2: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
4: Miro la meva bola.
2: Andreu Cistella, el Pauet.
5: Ah, Kitchen, què fer?
2: Contes de microbis.
6: La desfilada dels microbis.
2: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
7: Li diré a la meva mare.
8: La Moixiganga.
2: Un programa presentat per Moisès Bru.
3: La Moixiganga.
8: Ves, quina gràcia.
9: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
2: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos per versos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
10: Obre la porta, man del dimoni!
4: Miro la meva bola.
10: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
11: El genís fa màgia, no miracles,
5: Doncs quin xororamà!
2: Cada setmana, a la Moixiganga, no t'ho perdis.
1: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.

0: Des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze, se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
9: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats.

0: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap,
1: llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
2: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les dues. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: No, that's it.

Aviam, un, dos, tres, ja hi som tots.

M'he deixat mig rinyó en aquesta desperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre plou quan tinc roba estesa.

0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a l'òpera. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
8: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
8: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

deixo escoltar-me. Ser lleuger com les fulles del vent, que ballant van trobant la tornada. No em cal ser ni de plom ni de fang. Al final no té tanta importància.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible.

0: Fortíssim aplaudiment per la Su.
1: Moltíssimes gràcies a tothom. Merci. Yeah.

Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment

0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Aquí, Xon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos per versos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneus, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obro la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororamà!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
2: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de Country, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. And I know that there's a reason that I've never thought of leaving.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 4.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: Des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca. Sí,
7: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
9: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
10: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
9: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
10: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
4: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
5: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
6: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: Ràdio Sant Quirze Notícies. L'actualitat més propera a la teva emissora.
2: Bona tarda. Sant Quirze del Vallès ha commemorat avui, 21 de setembre, el Dia Internacional de la Pau, amb una crida oberta a la ciutadania i la lectura del Manifest per la Pau a la plaça de la Vila. L'acte ha començat amb un minut de silenci anunciat pel regidor de Cooperació, Bernat Balboa, que també ha donat la benvinguda a les persones assistents. La lectura del Manifest ha anat a càrrec de Glòria Llorenç, ciutadana i membre de la Mesa de Cooperació, i Assumpció Montserrat, membre de l'Ateneu del Món i Premi Dona 2023. El text ha posat el focus en l'impacte dels conflictes armats i ha reivindicat la pau, els drets humans, la justícia i la dignitat de totes les persones. Durant la lectura s'ha destacat que la pau no és només l'absència de guerra, és defensar la vida, els drets humans, la justícia i la dignitat de totes les persones. I també s'ha fet una crida a la ciutadania a no romandre indiferent davant la violència, prou guerres, prou morts, prou impunitat. La jornada forma part de les primeres accions de l'Escola de la Pau, un projecte impulsat des de la Mesa de Cooperació, amb la voluntat de treballar la cultura de pau de manera transversal al municipi. L'Escola de la Pau es desenvoluparà al llarg del curs amb l'implicació de centres educatius, entitats i ciutadania, i també comptarà amb la participació del Consell d'Infants, que treballarà al voltant del projecte i contribuirà a incorporar-hi la mirada dels infants. La iniciativa vol promoure la reflexió i el diàleg sobre la pau i fomentar eines com la resolució pacífica dels conflictes, la solidaritat i el respecte als drets humans tant en l'àmbit educatiu com en el conjunt de la comunitat. Al llarg del matí la ciutadania ha pogut sumar-se a la crida per la pau a través d'un fotocall instal·lat davant de la Casa de la Vila i les persones participants han pogut fer-se una fotografia i compartir-la a les xarxes socials mencionant @jsantquirze i amb l'etiqueta Dia Internacional de la Pau. A la tarda el fotocall es traslladarà a la Biblioteca Mercè Rellats, on els i les joves del Canya Jove prepararan també xapes amb el logotip de la Pau perquè tothom qui ho vulgui se'n pugui endur una a casa. El Dia Internacional de la Pau es commemora cada 21 de setembre i el lema de les Nacions Unides per aquest 2026 és Inverteix en la Pau per a tothom, a tot arreu i cada dia. Una crida a reconèixer que la construcció de la pau també depèn de les accions quotidianes i de la implicació de les comunitats. La programació estable d'activitats municipals per a les persones majors de 60 anys ja ha començat. Un any més l'Ajuntament ofereix un conjunt de propostes pensades per fomentar l'activitat física i cognitiva, l'aprenentatge, les relacions socials i el benestar emocional al llarg de tot el curs. L'oferta incorpora activitats molt diverses i adaptades a diferents interessos i nivells. Entre les propostes i activitats relacionades amb el moviment i la salut, com un passeig saludable, activar el cos, així, i fitness matinal, que permeten treballar la mobilitat, l'equilibri, la flexibilitat i el benestar físic. La programació també reserva un espai important per l'estimulació cognitiva i l'aprenentatge. Activem la memòria i Neurogym treballen aspectes com la memòria, l'atenció, el llenguatge, el raulament o la concentració, mentre que els diferents nivells d'informàtica permeten adquirir o ampliar coneixements per desenvolupar-se amb més autonomia en l'entorn digital. La formació continua també, té presència en àmbits com la llengua i la lectura i també s'ofereixen propostes per afavorir les relacions i el benestar emocional. Entre les iniciatives d'aquest curs també destaca el taller intergeneracional M'ajudes a entendre el meu mòbil, en què l'alumnat del programa de formació i inserció de l'Escola Municipal d'Adults L'Olivera ofereix sessions quinzenals per ajudar les persones grans a resoldre dubtes i adquirir eines relacionades amb l'ús del telèfon mòbil. Les activitats es desenvolupen al Casal Serra de Galliners, al Centre Cívic Torre Julià i a la Sala Muriel Casals en diferents dies i horaris al llarg de la setmana. La programació completa amb els horaris i les característiques de cada activitat la podeu consultar a santquirzevallès.cat. Aquest divendres 25 de setembre s'inicia un nou curs del cicle de cinema Grans Clàssics a la sala Josep Brossa de la Patronal. A partir de les 6 de la tarda es projectarà la pel·lícula francesa de l'any 2001, Amélie, dirigida per Jean-Pierre Jeune i protagonitzada per Audrey Tautou. L'assistència és gratuïta però amb reserva prèvia de localitats a entrades.santquirzevallès.cat. Aquest dissabte 26 de setembre, Sant Quirze del Vallès tornarà a omplir-se de jocs amb una nova edició del Sant Quirze Juga. Durant tota la jornada, diferents espais del centre del municipi acolliran propostes per jugar, experimentar, competir i descobrir noves formes de diversió, des de jocs tradicionals i de taula fins a robòtica, escacs, el rol o la realitat virtual. La tercera edició de la fira incorpora enguany noves activitats i experiències, com l'Escapat per Sant Quirze, un escape city que proposa enigmes, pistes i reptes pels carrers del municipi, i els vermuts de joc, una iniciativa que incorpora bars i restaurants a la programació amb jocs, reptes i sorpreses. La programació es completa amb activitats com el concurs de trencaclosques, les partides de rol, els jocs adaptats o les curses de radiocontrol. Consulteu el programa complet a santquiresdevallès.cat.
1: Ràdio Sant Quirze de Notícies. El temps.
2: I pel que fa a la previsió del temps, avui acabarem la tarda amb un cel assolellat i temperatures altes, al voltant dels 30 graus. Per demà sembla que mantindrem el sol i la calor, tot i que els termòmetres no s'enfilaran tant i quedaran al voltant dels 28 graus. Això és tot, que acabeu de tenir una bona jornada i per a més informació consulteu santquirzevallès.cat i radiosantquirze.cat.
1: Ràdio Sant Quirze Notícies. L'actualitat més propera a la teva emissora.
0: Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El xalís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze.
2: On the road again. Just can't wait to get on the road again.
1: Temps de Country, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country.
3: And I know that there's a reason that I've never thought of leaving without you.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
7: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a...
8: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
9: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
10: Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze.

0: Anem a si fem un nen i mira que estàs com un tren. No tragui que ja no és un gen.
1: Aquí estaré
0: ja.
1: Això és la relació.
2: Tot el dia m'està xinxant.
1: O no?

0: Què som, els mocedades aquí o què? Estem empanats?
1: Aixeca't, sisplau. Tranquil, vale? Què passa? T'estàs avorrint o què?
2: Tio, em costa cantar a càmera.
3: Quin sentit té que em xupi la cara? Posem un puto xupa-xup.
4: Ja ho sé, ja ho sé.
1: És la societat que et llepa la cara i tu que estàs allà aguantant el tipus. Escolta'm, has de brillar com brillava Déu, tio. Tienes que brillar, cabrón! Tienes que brillar! Fem una cosa, vale? Escolta, mira'm els ulls, confia en mi.
4: Fem un crit.
0: Oh!
1: No, una mica més.
0: Oh!
1: Tanca els ulls. A la de tres creiem.
0: Els altres també, eh? Un, dos, tres!
5: Ja ho tens. Som-hi.
0: Cervera, equipa, va!
5: Poquito menos d'aire arriba, bien! Estava fent un party. Celebrem el teu
1: aniversari. Un fifó i les apagui. Ara, para.
2: La merda, puto millor.
0: M'esteu tornant els ous! Tots!

0: ha passato.
1: Ràdio Sant Quirze. Són les 6. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
2: La llanterna màgica.
3: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 393 des dels nostres inicis i segona d'aquesta 11a temporada. L'èxit de El foc de la joventut va marcar un punt d'inflexió. Elizabeth Taylor encara era una adolescent, però la Metro-Goldwyn-Mayer ja la considerava una de les seves joves estrelles amb més projecció. El contracte amb l'estudi va significar també entrar de plena al sistema i una formació artística que es desenvolupava pràcticament al mateix temps que la seva carrera. Però la seva vida professional i personal canviaria amb Richard Burton, en qui protagonitzaria una de les relacions més cèlebres. Junts van encapçalar Cleopatra, convertint-la en una de les estrelles més cotitzades del món. Liz Taylor va protagonitzar una carrera excepcional, dos Oscar i una llegenda que encara avui en dia forma part de la història del cinema.
2: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
3: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
2: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
3: I hi som tots? Doncs vinga, som-hi.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
3: Elizabeth Roseman Taylor va néixer el 27 de febrer de 1932 a Headwood, Londres. Els seus pares eren nord-americans, Francis Lane Taylor, marxant d'art, i Sarah Viola Wormbrack, que havia desenvolupat una carrera com a actriu teatral sota el nom de Sarah Southern. Taylor va tenir un únic germà, Howard, 3 anys més gran que ella. La família Taylor havia establert la seva residència a Londres l'any 1929, on Francis havia obert una galeria d'art a Bond Street, un dels principals carrers de Londres, en el districte del West End. En un principi, Bond Street era coneguda pels seus marxants d'art i les seves tendes d'antiguitats, al voltant de la seu londinenca de la casa de subhastes Sotheby's i de la Societat de Belles Arts, present al carrer des de la seva fundació l'any 1876. El cercle familiar estava relacionat amb importants personalitats del món de l'art i de la cultura. La seva mare havia abandonat l'activitat escènica després del matrimoni, però va tenir un paper important en la formació artística de la seva filla. Liz va estudiar a l'escola Byron House, desenvolupant també una gran afició per l'equitació, una activitat que conservaria al llarg de la seva vida.

El 1939, davant la imminent Segona Guerra Mundial, la família va decidir abandonar Anglaterra i tornar als Estats Units. Sara i els dos fills van marxar primer i es van establir a Califòrnia. El pare s'uniria a la família poc després. Aquesta fugida a Los Angeles va situar Liz en el centre de la indústria cinematogràfica. La seva mare va començar a buscar-li oportunitats professionals i la nena va passar per nombroses audicions. El 1942, amb només 10 anys, Elizabeth Taylor va debutar al cinema amb There's One Born Every Minute, sota la direcció de Harold Young. Poc després va ser contractada per la Metro-Goldwyn-Mayer, l'estudi que acabaria convertint-la en una de les grans estrelles juvenils de Hollywood. El 1943 va aparèixer a Lassie torna a casa, compartint pantalla amb Roddy McDowall i Mickey Rooney. La pel·lícula va contribuir a donar-li visibilitat i a consolidar la seva posició dins de l'estudi. Un any després arribaria el seu primer gran punt d'inflexió, El joc de la joventut, al costat de Mickey Rooney i Donald Crisp. Taylor interpretava Velvet Brown, una adolescent anglesa obsessionada amb els cavalls que somia participar en el Grand National, convertint Taylor en una estrella adolescent.

Durant la segona meitat dels anys 40 va aparèixer a El coratge de Lassi, La vida amb el pare, Cíntia, Júlia se porta mal i Donetes, totes elles entre 1946 i 1949. A la nena que havia arribat a la Metro amb 10 anys, la pròpia Metro començava a preparar-la per a papers més adults. Així que el 1950 va protagonitzar El pare de la núvia sota la direcció de Vincent Minnelli i al costat de Spencer Tracy i Joan Bennett. En aquest film, Taylor interpretava Kay Banks, una jove a punt de casar-se. La pel·lícula va ser un èxit comercial. A només 18 anys va contraure matrimoni amb Conrad Nicky Hilton Jr., hereu de la família hotelera Hilton. El casament es va celebrar el 6 de maig de 1950. Un matrimoni molt breu i problemàtic, que només va durar 8 mesos. El 1951, l'actriu va protagonitzar Un lugar en el sol, dirigida per George Stevens amb Montgomery Clift i Shelley Winters. El paper d'Angela Vickers li va permetre allunyar-se definitivament de la imatge d'actriu adolescent i va suposar un salt qualitatiu en la seva carrera. La seva relació d'amistat amb Montgomery Clift es convertiria també en una de les més importants de la seva vida.

0: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: No satisfeta amb el seu primer matrimoni, Taylor es casa novament el 21 de febrer de 1952 amb l'actor britànic Michael Wilding, 20 anys més gran que ella. Fruit d'aquest matrimoni neixen els seus dos primers fills, Michael Howard i Christopher Edward, el 1953 i el 1955. Professionalment, Taylor va continuar treballant intensament. Va protagonitzar Ivanhoe, The Girl Who Had Everything, Rapsòdia, L'última vegada que vaig veure París i Gegant, aquesta darrera dirigida per George Stevens, on va compartir protagonisme amb Rock Hudson i James Dean. La pel·lícula va convertir-se en un dels grans títols de Hollywood dels anys 50. Taylor també va mantenir una estreta amistat amb Rock Hudson, una relació que adquiriria una dimensió especial dècades després, quan l'actor es convertiria en una de les primeres celebritats afectades públicament per la sida. El 1957, l'actriu va protagonitzar L'arbre de la vida, al costat de Montgomery Clift. La seva interpretació li va proporcionar la primera nominació a l'Oscar a millor actriu. L'acadèmia la tornaria a nominar els 3 anys següents. El matrimoni amb Michael Wilding finalitzaria aquell mateix any.

Poc després del seu divorci, Taylor iniciaria una relació sentimental amb el productor Mike Todd. La parella es va casar un 2 de febrer. Todd va ser una figura important en la seva vida. Pocs mesos després va néixer la seva filla Elizabeth Frances, coneguda com a Lisa. Taylor semblava haver trobat una nova estabilitat sentimental, però el matrimoni tindria un final tràgic. El 22 de març de 1958, Mike Todd va morir en un accident d'avió a Nou Mèxic. Taylor, que en un principi havia de viatjar amb ell, finalment no va pujar a l'avió. La mort de Todd va deixar Taylor profundament afectada. Després d'aquest succés, Elizabeth va iniciar una nova relació amb el cantant Eddie Fisher, amic íntim de tot i marit de l'actriu Debbie Reynolds. La relació va provocar un enorme escàndol a Hollywood. Taylor i Fisher es van casar el 12 de maig de 1959. Professionalment, Taylor vivia un dels moments més importants de la seva carrera. El 1958 havia protagonitzat La gata sobre la teulada de zinc, sota la direcció de Richard Brooks, amb Paul Newman i Burl Ives. El paper de Maggie Polly li va proporcionar una nova nominació a l'Oscar.

El 1959 va protagonitzar De sobte l'últim estiu, compartint elenc amb Katharine Hepburn i Montgomery Clift. Gràcies al treball realitzat en aquest film, Taylor va rebre una tercera nominació consecutiva en la categoria de millor actriu protagonista i va guanyar el Globus d'Or a millor actriu dramàtica. Però el premi encara havia d'esperar una mica més. A Una dona marcada, dirigida per Daniel Mann, l'any 1960, Taylor interpretava Gloria Wanders, una dona atrapada en una relació destructiva. L'Acadèmia va considerar que la seva interpretació era mereixedora d'endur-se l'Oscar a millor interpretació femenina protagonista. Un any molt important per l'actriu, ja que també va començar a rodar-se una de les produccions més complexes de la història de Hollywood, Cleopatra. El productor, Walter Wenger, va oferir a Liz el paper protagonista amb un salari extraordinari $1 milió. Taylor va acceptar, passant a convertir-se en la primera actriu en superar la barrera del $1 milió per a una pel·lícula. El rodatge va començar sota la direcció de Ruben Mamoulian, però la producció va patir greus problemes sent substituït per Mankiewicz, que ja havia treballat amb Taylor a De sobte l'últim.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades.
1: Durant el rodatge de Cleopatra, Taylor va conèixer a Richard Burton, que interpretava el personatge de Marc Antoni. La relació sentimental entre Taylor i Burton va començar mentre tots dos encara estaven casats. L'escàndol va tenir repercussions internacionals i va convertir la parella en una de les més fotografiades del món. Cleopatra finalment es va estrenar el 1963 amb Taylor, Burton, Rex Harrison i Roddy McDowall. La pel·lícula va ser un dels grans espectacles de la història del cinema i va consolidar definitivament Alice com una de les estrelles més poderoses de Hollywood. Aquell mateix any va protagonitzar Hotel Internacional al costat de Burton. El matrimoni entre Taylor i Eddie Fisher finalitzaria el 1964, 5 anys després d'haver-se casat. Però no contenta amb haver passat 4 vegades per l'altar, el 15 de març d'aquell mateix any, Elizabeth Taylor i Richard Burton es van casar a Montreal. Un matrimoni que va treure rendiment no només a la seva relació personal, sinó també a la professional. Durant la segona meitat dels anys 60, Taylor va continuar treballant intensament amb Richard Burton.

El 1965 van protagonitzar Castells a la Sorra sota la direcció de Vincent Manelli. El 1966 arribaria el gran triomf interpretatiu de Taylor, Qui té por, de Virginia Woolf, dirigida per Mike Nichols i basada en l'obra d'Edward Albee. Taylor donava vida a Martha, una dona atrapada en un matrimoni destructiu amb George, el personatge interpretat per Burton. En aquest film, l'actriu va abandonar deliberadament la seva imatge glamurosa per construir un personatge físicament i emocionalment devastat. Aquesta interpretació li va proporcionar el seu segon Oscar a millor actriu protagonista. També va guanyar l'equivalent als Premis Britànics a millor actriu. Després arribaria l'amansiment de la fúria sota les ordres de Franco Zeffirelli, Reflexos en un ull daurat de John Huston i Los Comediantes de Peter Glenville. Aquests van ser anys amb una activitat frenètica per l'actriu. El 1968, el tàndem Taylor i Burton tornen a aparèixer junts a la pantalla a Boom, amb Joseph Lucy al darrere de les càmeres. També, durant el mateix any, es va estrenar Cerimònia Secreta, al costat de Mia Farrow i Robert Mitchum.

Amb l'inici dels 70 va protagonitzar l'únic joc de la ciutat de George Stevens amb Warren Beatty encapçalant l'elenc d'actors. Dos anys després treballa amb Michael Caine i Susanna York a Joc de Tres. Per aquesta producció Liszt va obtenir l'Os de Plata a millor actriu al Festival Internacional de Cinema de Berlín de l'any 1972. Aquell any va coincidir novament a la pantalla amb Burton a Bajo el Bosque Lácteo, una producció que va passar sense pena ni glòria. Un any després va protagonitzar Una hora en la noche i Dimecres de cendra de Larry Pierce, acompanyada de Henry Fonda, un treball que li va valdre una nominació al Globus d'Or. Curiosament, aquell 1973, Taylor i Burton van protagonitzar el film per la televisió Se divorcia él, se divorcia ella, una pel·lícula premonitòria del que succeiria poc temps després. El 1974 es va produir el primer divorci de Taylor i Burton, després de 10 anys de matrimoni. I diem el primer divorci, ja que la parella va tornar a casar-se un any després a Botswana, concretament el 10 d'octubre de 1975. El matrimoni només va durar uns mesos més i el 1976 es va divorciar per segona vegada. Poc després, el 4 de desembre de 1976, es va casar amb John Warner, polític republicà de Virgínia.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: Durant aquesta etapa va reduir considerablement el seu ritme de treball. El 1976 va protagonitzar El pájaro azul sota la direcció de George Cukor i l'any següent Melodia nocturna de Harold Prince. El seu setè matrimoni va finalitzar el 1982, després de 6 anys de convivència. Abans d'aquella ruptura, però, Taylor havia començat a experimentar el teatre de Broadway. Va debutar dalt de les taules del Martin Beck Theatre el 7 de maig de 1981 amb The Little Foxes, de Lillian Hellman, interpretant Regina Giddens sota la direcció d'Austin Pendleton. La seva actuació li va proporcionar una nominació als Premis Tony a millor actriu d'una obra de teatre i al Theatre World Award. El 1983 va protagonitzar a Broadway Private Lives, de Noel Coward, acompanyada per Richard Burton. Malauradament, el 5 d'agost de 1984, Burton va morir a Suïssa, víctima d'una hemorràgia cerebral. La mort de l'actor va afectar profundament Taylor. Arran de la malaltia del seu amic Rock Hudson, l'actriu va començar a implicar-se en la lluita contra la sida, sent la principal portaveu pública de l'organització AMFAR per la investigació sobre aquesta malaltia. Taylor va parlar públicament sobre el VIH i la sida quan encara existia una forta estigmatització.

A partir de mitjan anys 80, va treballar principalment en televisió. Durant aquesta etapa també es va desenvolupar la seva relació d'amistat amb Michael Jackson. Les dues estrelles compartien l'experiència d'haver conegut la fama des de molt joves i d'haver crescut sota l'extraordinària pressió mediàtica. La seva amistat es

va fer cada vegada més estreta i es mantindria durant dècades. El 6 d'octubre de 1991, l'actriu es torna a casar amb Larry Falkenska a Neverland, la propietat de Jackson. Aquest va ser el seu vuitè i darrer matrimoni. El 1993, l'Acadèmia de Hollywood li va concedir el Jim Henson Humanitarian Award en reconeixement a la seva tasca humanitària. El 1994, Taylor va intervenir als Picapiedra, donant vida a la mare de Vilma. Aquest seria el seu últim llargmetratge cinematogràfic estrenat en sales. El 1996 posava punt final al seu vuitè i últim matrimoni. Elizabeth Rosman Taylor va morir el 23 de març de 2011, als 79 anys. Amb la seva desaparició acabava la trajectòria d'una de les grans figures del Hollywood clàssic. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa. Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
1: Suau, suau, matem el bac en cacau. Suau, suau, seguim

Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Ràdio Sant Quirze presenta Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva.
1: Bona tarda, mussols i mussoles. Què tal esteu? Ens retrobem després de l'estiu. Espero que hagi estat un estiu fantàstic per tots i per totes. Bé, avui tinc el plaer de tenir de convidat en Josep. En Josep és un veí de Sant Quirze. Sempre us dic, és un amic perquè tinc la sort de tenir moltes amistats i moltes persones que col·laboradores amb totes les meves guerres. I en Josep, dies enrere, estàvem parlant, tenim una conversa.
0: Ràdio Sant Quirze presenta
1: Alimentació Saludable
0: amb Anna Maria.
1: Dues preguntes bastant complexes de contestar. La primera no l'hauria de contestar jo, perquè, com ja sabeu, jo no sóc una professional del tema. I jo li faré la meva reflexió del que sé sobre el que a ell li interessa, però sí que quan tinguem un fisio o tinguem un osteòpata, com hem pogut tenir altres vegades, jo reservaré aquesta pregunta perquè el professional la pugui contestar. Bé, Josep.
2: Bona tarda,
1: com estàs?
2: Molt còmode
1: i amb ganes de participar, eh?
2: Com bé, en batalla.
1: Molt bé.
2: A mi m'agrada la batalla, la controvèrsia.
1: Molt bé. Mira, jo recordo que em vas plantejar la pregunta de que quan una persona es trencava el fèmur, què era el que passava? La persona queia i es trencava el fèmur? O la persona queia perquè ja tenia el fèmur trencat? Evidentment, això va de contestar un professional. Ja saps que jo no sóc professional de res i que parlo d'experiències. Precisament, doncs, la vaig patir amb la meva pobra mare, aquesta experiència. Però sí que és veritat que vaig poder fer la consulta a l'hospital perquè jo també tenia aquest dubte. La meva mare va caure 3 vegades i jo deia... A veure, la mare per què cau? Perquè té el fèmur fumut i al final doncs, se li va trencar i la caiguda ja va ser mortal, o cau perquè s'entrebanca, no? I això és el que tu plantejaves i crec que ens ho plantegem
2: molta gent, sí.
1: Moltes persones. Exacte. Tu has tingut cap cas a la família que li hagi
2: no,
1: passat
2: per
1: això?
2: No, sort no he tingut aquest problema, però sempre m'ha donat les voltes perquè... Hi ha molta gent a la nostra edat, ja, perquè som una mica avançats, que els hi passa això. Tot un plegat, estàs a casa i aquesta persona, no saps per què, ha caigut, s'ha trencat el fèmur, però la pregunta és l'ou o la gallina?
1: No, la gallina, sí, sí, sí.
2: És així.
1: És així.
2: I això porta molta reflexió perquè diu si és manca de calç. A la nostra edat és molt lògic que ens falti calç. Però d'entrada hi ha metges, i tu i jo coneixem un, que ens deia que la llet a certa edat l'havien de treure. Com la compensem aquesta? Sí que hi ha pastilles, hi ha tractaments, però és clar, no pot ser el mateix amb un nano de 10 anys que amb una persona de 70. O sigui que hi ha un vano molt, molt ampli per poder arreglar això. Per això sempre ha sortit com s'arregla això, com ho fem. Arreglar el fèmur avui en dia és pura mecànica pels metges.
1: I tant.
2: Per tant, no és un problema, però sí que és un problema per la persona que s'hi troba.
1: Evidentment, i perquè a vegades hi ha caigudes que poden ser molt dolentes.
2: Exactament. Segons on t'agafi la caiguda, pot ser més greu o menys greu. Pots picar amb el cap i no és trencada del fèmur.
1: Exacte.
2: Si no és un cop molt fort en un altre lloc del cos.
1: Exacte. Mira, jo, de l'experiència que vaig viure, et diré que... Això que tu dius, no? Què és primer, la fractura o la caiguda? O l'ou o la gallina? A veure, amb persones de les nostres edats, de la teva i de la meva, que ja som de 70 a 80, podem patir osteoporosi i no tenir-la diagnosticada. Val?
2: Perfecte.
1: Què fa l'osteoporosi? Pues que debilita la resistència dels ossos. Els fa fràgils, els fa més petits. I una mínima caiguda o un traumatisme pot provocar la ruptura. A la població adulta en general, la causa normalment és el traumatisme. O sigui, que el fèmur, amb un percentatge molt alt, es trenca perquè caus. Segons he llegit, Això no és ciència pura. En accidents de trànsit, per descomptat, moltes vegades, i en accidents esportius, també. L'estadística diu que 9 de cada 10 persones de més de 65 anys pateixen ruptura de maluc. Val? Són freqüents, més freqüents amb dones, pel tema dels canvis hormonals.
2: Exactament, val. Sí, això és molt...
1: Clar, per prevenció. Doncs per prevenció, sobretot en persones de més de 65 anys, s'hauria de fer un seguiment a base de les densiometries per veure si tenim osteoporosis. S'haurien de fer anuals, però clar, la Seguretat Social, doncs, diguem que fa el que pot. I hi ha moltes coses que hauríem de revisar anualment i no les revisem. Si poden cada 2 o cada 3 anys, o quan es pot. Llavors, és clar, no podem fer bona prevenció perquè no fem les, no ens fan les revisions que correspon. De cara a la població jove, els mateixos consells. Una cosa és el seguiment amb la densiometria, l'altra cosa és l'exercici físic, adequat a cadascú, adequat a cada edat i a el que cadascú pot fer, i el que acabes de dir, l'alimentació rica en calci i baixa en greix.
2: Sí.
1: I és clar, nosaltres venim d'una generació que el calci només el coneixíem amb una pastilla, i amb una bona llet de vaca, perquè llavors teníem una bona llet de vaca que portava calci. La llet de vaca d'avui amb un bric no porta calci ni porta res. Jo sempre li dic que és aigua amb farina, perquè quan han tret el greix perquè la volen desnatar, quan han tret el greix perquè volen fer-ne mantega, i totes aquestes intervencions que fan en la llet de vaca fa que la llet de vaca no ens pugui donar la garantia de portar-nos a la calç. Què podem fer llavors? Pastilles de calç, químiques de farmàcia, per una banda, complements de calç natural que hi ha avui en dia, molt cars però molt bons, o mirar quins aliments dels que prenem normalment aporten calç, que també n'hi ha, no? Si tu menges ou, si tu menges algun cereal integral, si la gent que coneix el gomasi, que és la composició del sèsam barrejat amb sal, el sèsam és aquella llavor que sembla que és pels ocellets, el que abans en dèiem l'alpiste.
2: L'alpiste.
1: Doncs el sèsam és una llavor molt rica en ferro, riquíssima, que torradeta, triturada i amb una cullerada de postres de sal, fa una composició que t'aporta molt, molt calci. Clar, no tothom ho sabem, això, no? I tampoc no està a l'abast de totes les butxaques, moltes vegades. I és complicat. Però les begudes aquestes, per les persones que ara no suporten la lactosa, que són begudes vegetals, que no els hi podem dir llet vegetals perquè no són llets, sinó que són begudes a base de la soja, de la civada, de l'arròs i de l'ametlla, també tenen un petit component
2: de
1: calç, però llavors ens falta que el nostre organisme l'assimili.
2: Aquí està. Jo des de petit no l'assimilava, la llet. Tenia problemes amb la llet. Per tant, jo en teoria hauria de tindre problemes de calç. Però de moment tinc sort, practico esport, aguanto i no tinc problemes aquest. Però ara tornant endarrere amb la llet, que dius tu, la llet, hi ha 3 tipus de llet: la desnatada, la semi i
1: la sencera.
2: Però n'hi ha la sencera, que encara hi ha una marca, que encara... tu llegeixes el prospecte i encara porta una mica de calç.
1: Bueno, diuen enriquecida con calcio.
2: Exactament.
1: Que vol dir que porta calcio químico.
2: Bueno.
1: Però porta calcio.
2: Exactament, perquè si anem a buscar la pastilla, també
1: sí,
2: és química.
1: Sí,
2: no?
1: Sí.
2: Però, esclar, què trobes? La llet que estem bevent, realment l'altra llet, per què serveix?
1: La desnatada, vols dir? Sí. I la semidesnatada. Bueno, això és una moda que van treure pels que fem dieta, pels que fem règim. Però és un absurd.
2: Exactament, perquè jo parlant amb nutricionistes et diuen, si has de prendre, encara que et diguin que no, pren llet, clar, però sencera.
1: Clar, que sigui un got al dia, no en prenguis molta, però... una sí, llet sencera.
2: Els que hem tingut grassa a les artèries, en teoria no ens hauria d'anar bé això.
1: No.
2: Però, comparat amb l'altre, i ara que a mi m'agrada la llet, que aquells temps no m'agradava perquè ja, em sentia
1: malament... I se't posa bé.
2: Exactament, vale. Doncs disfruto amb això.
1: Clar, llavors de més jove poder tenies una miqueta d'intolerància a la lactosa, però llavors això no ens ho miraven.
2: Aquell nen està desganat.
1: Exacte.
2: Aquell nen no
1: li agrada la llet. Sí,
2: ja està.
1: I no sorties d'aquí. Afortunadament, avui, doncs, bueno, els estudis mèdics han avançat moltíssim i quan un nen té algun problema amb la llet, doncs de seguida li fan les analítiques. Exacte. Per veure si té intolerància.
2: Intolerància.
1: I llavors, doncs, bueno, es poden trobar maneres de portar a calç aquell nen que no sigui a través de la llet.
2: Exacte.
1: Això està claríssim. A veure, et deia... que de cara a la població jove els consells són els mateixos: fer exercici, no menjar greixos i aportar calç, no? L'aplicació de la cirurgia protèsica, com tu diguis, doncs deies, avui en dia és un plis-plas.
2: Sí.
1: Funcionen molt bé, molt millor les intervencions de maluc que les intervencions de genolls. Molt millor. Tenen molt més bon resultat.
2: És més complex.
1: Clar, i això hem d'agrair-ho a la cirurgia, que ha avançat una cosa espectacular, no? De totes maneres, tal com et dic, això és un xerrar entre tu i jo. Jo aquesta pregunta me la guardaré. I si tenim l'ocasió, quan fem els directes a final de mes, que ve l'Anna Gispert, el nutricionista, i alguna vegada ha vingut algun físio o algun osteòpata, si tenim l'ocasió de poder tornar a tenir un dia un físio, li faré amb ell, a veure quina opinió ens dona.
2: Molt bé, perfecte.
1: Et sembla bé?
2: Perfecte.
1: I llavors t'avisarem perquè estiguis al tanto, ens escoltis i tinguis la seva resposta, que serà professional. I llavors em vas comentar una cosa que a mi sempre també m'ha impactat molt, que per temporades, ja fa anys, no mengi més de 2 ous a la setmana, que li pujarà el colesterol al cap d'un temps. Ara ja en pot menjar 4. Si són ous de qualitat, escolti, cap problema.
2: I si pot ser diàriament?
1: Diàriament. Ara ja és diàriament. Bueno, hi ha persones que s'esveren quan saben que hi ha persones que mengen 2 ous cada dia i tenen una analítica de colesterol perfecta. Vol dir que no acabes d'entendre el perquè d'aquestes campanyes. Llavors va venir la pobra sardina.
2: Sí.
1: No, la sardina té molta grassa, no se'n pot abusar, un cop a la setmana o cada 15 dies. Ara la sardina és fantàstica perquè té omega 3.
2: Exacte. El peix blau has de
1: tot
2: menjar,
1: el peix blau n'has de menjar de 2 a 3 cops a la setmana, perquè així cobreixes l'omega 3 i cobreixes l'omega 6. Llavors què hi va haver més? És que ha passat amb moltes coses.
2: L'oli
1: amb les llets, també va passar.
2: Exacte.
1: Que si la lactosa, que si la desnatada, que, bueno, el que comentàvem fa un moment. Vull dir, jo amb els anys he arribat a la conclusió que això són campanyes. O sigui, de què tenim excedent d'arròs? Doncs ara hem de dir que l'arròs és una meravella i que n'hem de menjar tantes vegades al dia. És que he arribat a aquesta conclusió i potser estic equivocada, eh?
2: Home, això...
1: Estic equivocada, perquè seria una mica un atemptat.
2: Exactament, no. A veure, el peix sempre es havia gastat i me'n recordo aquella època que per sopar, ara ja no es fa... Moltes vegades un peix a la planxa que es feia o fregit i era el sopar de la nit, acompanyat d'unes mongetes, acompanyat...
1: Sí, una manideta...
2: Exactament, allò era aquella època.
1: Sí. I era un representa que era i és un sopar sa i lleuger.
2: I lleuger per anar a dormir.
1: No, per això que diuen que has d'esmorzar com un rei, no?
2: Sopar com un
1: dinar,
2: príncep.
1: Dinar...
2: I dinar com un príncep i sopar com un...
1: Com un pobre, no?
2: Sí.
1: Doncs és realment... Era un bon sopar. Jo sempre discuteixo aquí amb tothom que l'alimentació tan pobra que fèiem, la gent de la nostra generació, era molt més sana que ara.
2: Home.
1: Però per què? Perquè els elements, el que menjàvem, eren més sans, no estaven manipulats com ho està ara, no estava... Les farines eren farines?
2: Sí, només hi havia...
1: No estaven, només hi havia la farina blanca?
2: Dos tipus. Jo que havia treballat a Cal Balar, teníem dos tipus de farina. La que s'agafava ràpid per provar les màquines,
1: sí.
2: I la que havies de deixar ja en plan forner, que aquest havies de deixar... Que,
1: havia de tenir una preparació, no?
2: Perquè l'endemà la poguessis provar la màquina.
1: Que poguessis fermentar i totes aquestes coses. Doncs esclar, la farina era farina. Els porcs es cuidaven a casa o a les cases de pagès. Els conills, les gallines, collíem la majoria de famílies, sobretot en un poble com Sant Quirze, collia els ous de les seves gallines. Menjàvem cansalada.
2: I tant.
1: Ara... Si li dius al metge que menges cansalada, et diu, bueno, però amb calma, perquè et pujarà el colesterol, també et diu. Però per què? Perquè els porcs es crien com es crien, les gallines es crien com es crien, els ous van com van, i tot és... El...
2: Ara que dius la cansalada, que també està, ens la tenen prohibida, i amb el gust que dona una cansalada...
1: Ara, avui, i de quan en quan, no fa mal.
2: Avui he passat, he fet mongeta terrera amb patates... I quan ha estat ja l'he fet al vapor i quan d'això es li posava en una paella amb una mica de cansalada perquè donés el gust. Per això
1: sí, sí.
2: Em diran que és un crimen, no?
1: No, canten els àngels. Canten els àngels amb això tan senzill. Però també ho hem parlat moltes vegades, vull dir, el que és dolent són els excessos.
2: Sí, a totes.
1: Si tu... normalment menges suau, menges saludable i un dia et ve de gust fuma't un plat de mongetes seques amb botifarra, ai, amb botifarra o amb cansalada, quin mal hi ha?
2: Oh, a veure, el mal no sé, però la panxa no vegis.
1: Sí, no, ja no es posa tan bé com es posava, evidentment, però això ja és l'edat. Això ja és un tema de l'edat. No és un tema de que sigui bo o de que sigui dolent, m'entens? Però sí que és veritat que em va fer gràcia quan em vas enviar la pregunta, perquè jo m'ho he plantejat moltes vegades, això. A veure, per què primer una cosa és dolenta i al cap de X temps ara ja és molt bona i és necessària que mengem moltes vegades? No ho he entès mai, això. Saps?
2: Costa molt d'entendre.
1: No ho he entès mai. Ara les nutricionistes consideren que de llegum n'hauríem de menjar com a mínim 4 racions a la setmana. 4 racions no vol dir un platarro.
2: No, no.
1: Vol dir una racció normaleta acompanyada del que vulguis, d'una verdura, d'un peix, del que et vingui de gust. Jo recordo que de joveneta a casa precisament en menjàvem de llegums, però menjàvem llegums perquè no hi havia altres coses. Ara, la nevera, a vegades, no sabem ni el que hi tenim.
2: Exactament. Jo me'n recordo aquells temps que ma mare tenia no tenia un menú penjat a la nevera, perquè d'entrada de la nevera ja no n'hi havia.
1: No n'hi havia.
2: Sinó que ja s'havia fet ella. I els divendres jo menjava, o el meu germà, cigrons. Aquell dia tocava cigrons. Els dijous tocava arròs i els dilluns o dimarts, si era hivern, hi havia escudella,
1: sí.
2: I els dimecres escudella barrejada.
1: Sí, era com una norma, que hi havia a les cases.
2: Tu sabes, tornaves a casa,
1: sí.
2: El dia que fos i sabies el menú que et tocava,
1: sí.
2: Què menjaries.
1: Però bueno, jo també penso que era perquè també teníem molt reduït els tipus d'aliment que podíem fer servir. Clar, ara hem avorrit el pollastre,
2: sí.
1: Hem avorrit el conill, això que mengem que en diuen pernil dolç, que no és pernil dolç. Esclar, llavors obries la nevera, quan ja hi va haver nevera, perquè primer eren fresqueres.
2: Exactament.
1: Quan hi va haver neveres, hi havia el bàsic imprescindible. I s'anava a comprar cada dia.
2: I tant.
1: I s'anava a comprar pel que et tenies a la butxaca o al moneder. i és molt diferent. I ara hem passat a una exageració. Es menja massa proteïna animal, massa, en quantitat, en mengem en quantitat, no necessitem tanta, saps? I és clar, com que hi ha facilitat, hi ha economia, doncs qui pot, potser menja carn cada dia a l'àpat del migdia i peix cada dia a l'àpat de sopar, i no és necessari tanta proteïna, i molt menys quan parlem de les franges, que ja ens hem fet grans, que ja no necessitem tanta cosa. No. Encara que el meu metge integrista diu que sí que necessitem la proteïna per no perdre la musculatura, perquè es perd molt la musculatura.
2: I tant.
1: I que sí que és necessària la proteïna animal, però en mesura. I en canvi ens hem tornat bojos quan anem a comprar. Jo moltes vegades hi penso, mare meva, si la meva àvia vingués un dia amb mi a comprar, diria, a casa vostra sou dos o sou deu? Perquè amb el que jo compro per dos, ella era capaç de passar un mes. M'entens?
2: Que sí, que sí.
1: Inclús la meva mare, vull dir, la meva mare feia meravelles de ben poca cosa, però era perquè estaven acostumades a passar estretó i agafaven, compraven un pollastre o mataven un pollastre, i d'aquell pollastre feien moltes coses. Feien el caldo, feien canelons,
2: les croquetes.
1: Feien croquetes. De la carn d'olla feien croquetes.
2: Sí.
1: Avui comprem els pernilets, els pits sense os, els pits sense pell... Jo no sé...
2: I
1: no
2: les
1: sé.
2: Cucretes ja les comprem.
1: No sé com ens hem tornat, Em sap molt greu, perquè tu ja saps que jo sóc molt cuinera, però...
2: Sí, però ara jo diré una altra cosa.
1: Ens hem
2: cosa.
1: Tornat molt còmodes.
2: I aquests que amb una barreta hiperoxigènic ja passen?
1: Bueno, això és diferent. Estem parlant d'un altre tema, ara.
2: No, però, esclar, aquests no sopen. Aquests prenen una barreta d'aquestes...
1: Energètica.
2: Sí, sí.
1: Que porta proteïna o porta fruits secs. Sí, hi ha molta gent, però bueno, perquè també s'ha entrat en la dèria d'estar catxes, d'anar al gimnàs, de no voler estar gras. Abans els nois no es cuidaven tant.
2: No.
1: Ara un noi d'una franja d'edat, 40-50, no vol tenir panxa.
2: Sí.
1: I vol estar maco i guapo i es posa cremes a la cara, clar, tot això no existia, saps? Nosaltres som de la prehistòria,
2: sí.
1: De la prehistòria, i esclar, jo ja trobo bé, jo trobo bé que un home es cuidi, ho trobo molt bé, però amb el primer que s'ha de cuidar és amb el que menja, amb el que beu i amb el que fuma, i a partir d'aquí que es posi cremes a la cara.
2: Estàs tocant un tema que estem sortint i ara ens posem amb els homes. Jo, evidentment, no sóc d'aquests.
1: Ja, veure... perquè no ets de la generació.
2: Clar. Veure... Bueno, quan érem... Anàvem als balls particulars, que això és prehistòric, el gin tònic també ens el prenia.
1: Sí, era un gin tònic raro, però també el fèiem, sí, sí. Però era el diumenge, o el dissabte, i prou.
2: No, això sí.
1: I prou. Ara és diari, molta gent és diari,
2: sí.
1: No el gin tònic, però doncs bueno, van a esmorzar, es prenen una cervesa, van a dinar, es prenen un vinet, van a sopar, una altra cervesa. No vull dir que estigui mal fet, no, ni ho vull criticar, a mi no m'agrada massa, però penso que no és saludable, vale? Que com dèiem abans, les coses sense excessos són fantàstiques, però quan s'entra a la roda de la dependència alguna cosa, és com el que fuma, clar, jo què tinc que dir, jo no he fumat mai, a casa meva per sort no es fuma, els meus fills no han fumat, els meus nets de moment no fumen,
2: cada cop més menys, això està baixant, fixa't que els estants que avui dia
1: sí.
2: Venen de tot i,
1: sí.
2: I la importància del tabac ha baixat molt,
1: és secundària,
2: sí.
1: Tu vas a l'estanc i sí, el que fuma compra tabac, però pots comprar altres
2: un
1: coses,
2: un xupa-xup.
1: Exacte, és secundària, però bé, que criticar costa molt poc.
2: No,
1: eh?
2: I tant, no.
1: Criticar costa molt poc, però...
2: Home, he sortit lo de l'hipòlegen, aquestes barretes,
1: sí.
2: També n'hi ha un que, esclar, la llet en teoria no l'hem de veure, però qui no se'n va a dormir amb un iogurt?
1: Sí, però saps què? Que el iogurt és diferent. El iogurt... sigui de vaca, sigui de cabra, sigui d'ovella, sigui vegetal, sigui de coco, és una llet Fermentava. A l'estar fermentat, allò mai et farà mal, al contrari, se't posarà bé. Ara que es parla tant de la macrobiota, que tampoc en havíem sentit a parlar mal, mai, que és tenir salut en els budells, val? Doncs la millor manera d'acabar un sopar és amb un iogurt del que t'agradi. Ara, natural, eh? Ni amb fruites, ni amb sabores, ni amb punyetes.
2: No, amb sabores.
1: Perquè llavors ja entra altres coses.
2: En sabores, jo que havia treballat en una gran empresa, a la unitat hermètica, i allà hi havia de robòtica, uh-huh, i van anar a muntar
1: les màquines,
2: un robot, una empresa que no diré el nom,
1: ja,
2: perquè feien perfums. I el robot, i esclar, els perfums allà, el que passa que les companyies de perfums treballen molts només amb una companyia. I aquesta companyia fa el perfum i el dona al client, fulano, satano, i aquell trio perfum. I aquests s'escapaven. No sabien com, hi havia algú que llançava la fórmula i van demanar un robot. Però, a més, aquest robot feia la composició pels iogurts. A veure si m'explico. Sí, els sabors.
1: Els sabors.
2: I quan els tècnics van anar...
1: Sí, les aromes.
2: Les aromes van dir... Hòstia, després de lo... Perdó, que...
1: No, no, passa
2: després res. De lo que he vist allà, us dic que no compraré mai més iogurt als sabors.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Perquè sí. Allò és química pura.
1: Pura,
2: és...
1: sí.
2: Per això t'ho dic, quan dius això de sabor, si el iogurt natural, ara n'hi ha molts, hi ha el grec, hi ha el d'això...
1: Ja, mare meva, no sabem ni què triar de tants iogurts que hi ha, vull dir que... I que, bueno, que jo ja entenc que poder, quan els nens més petits comencen a menjar iogurt, els hi agradi més amb sabor i no hi vulguin trobar trossets de fruita,
2: sí,
1: que sempre són més sants
2: els
1: que tenen trossets de fruita. Però clar, bueno, s'han d'anar acostumant i a mesura que es fan gran també entenen que és molt més sa.
2: La fruita ha baixat molt, amb la joventut. No en menja
1: tanta. Sí, no se'n menja tanta, però també ha sigut perquè amb el rotllo de voler estar prim se'ns ha dit molt que el sucre de la fruita que es transforma en fructosa... És clar, si tu et menges 4 o 5 peces de fruita cada dia, com jo havia fet antigament,
2: jo vaig.
1: Doncs representa que ingereixes massa sucre. Jo tinc les meves reserves.
2: Jo també.
1: Ara, si una persona té diabetis, ja és una altra història.
2: Entrem en un altre camp.
1: És una altra història, però si una persona té salut, jo penso que més saludable que la fruita no hi ha res.
2: Jo menjo fruita al dematí, normalment una o dues coses. Al migdia també. I al vespre també. A sopar també. O sigui, de 8 peces...
1: 6-8 peces les menges tranquil·lament.
2: Exactament.
1: I mira, i no se't veuen pas, estàs fantàstic.
2: Sí,
1: no?
2: Bueno, sí.
1: No, quan diuen que...
2: No, no.
1: Les persones que tenim tendència a engreixar, és molt possible que passi. Jo personalment l'he hagut de reduir molt i em xifla, tota, m'agrada tota, no hi ha res que no m'agradi. Però bueno, quan els metges et diuen, miri, redueixi fruita, redueixi això, no? I és clar, jo crec que ha baixat també el consum, primer perquè està caríssima la fruita.
2: No serà pels pagesos.
1: Pels pagesos no, ara entraríem en un altre camp que no podem tocar. Però ja sabem que qui es guanya la vida no és qui ho produeix, però està caríssima. Per una banda, el jovent, les butxaques, els hi van com els hi van. I poder prefereixen gastar-se els diners en un sortint que menjar fruita. No ho sé, això és un altre meló.
2: Sí.
1: És un altre meló estrenar. Però està caríssima i llavors, esclar, si tots els nutricionistes et van dient no, si vols mantenir a la línia, doncs, tres peces al dia, doncs esclar, es nota molt. Si jo, per exemple, també menjava 6 o 7 i ara hi ha dies que menjo una, imagina't si ha baixat la compra de fruita a casa meva. Jo comprava, quan teníem els fills a casa, comprava les pomes, els préssecs, les peres, en platons per la setmana. I ara semblo Me'n recordo que quan vam anar la primera vegada a Londres, dic, què fa la gent comprant un plàtano i una poma?
2: Una peça.
1: Que ridículs! Jo tenia 35 anys llavors, eh? Que ridículs! Doncs ara jo semblo una anglesa, perquè compro realment el que mengem, saps? Ja no compro platons primer, perquè ja som dos, però no compro les quantitats si no mengem la quantitat de fruita que es menjava.
2: A casa hi entra molta.
1: I bueno, doncs bé, si es posa bé i no hi ha problemes...
2: Ja t'ho dic, jo el sucre el tinc controlat.
1: Què millor que menjar fruita.
2: Sí.
1: Ho trobo molt bé. Què més vols preguntar? Va, que tenim 5 minuts.
2: De preguntar, bueno, ara entraríem en una dinàmica del problema que dius tu de l'esport. Uh-huh. L'esport en els genolls. Quina bueno, classe...
1: Aclariment, l'esport no és un problema, el problema som nosaltres.
2: Ja.
1: L'esport és una cosa
2: bueno,
1: sana.
2: Sí, l'esport és una cosa sana, però s'ha de marcar, perquè després també entraríem, és clar, és un molt extrem, el problema dels genolls a certa edat, perquè hem tocat la de les caderes, però els genolls també, i encara, el que has dit tu, és més complicat una intervenció.
1: Molt.
2: Quanta gent està operada dels genolls?
1: Moltíssima,
2: Sembla, I és clar, no són els jugadors de futbol que aquests tenen un problema, sinó la gent gran, la gent que, com nosaltres. Perquè ara tenim sort de que abans operar un genoll l'havien d'obrir totalment. Avui per un problema ja t'operen sense tindre el cap d'obrir.
1: Clar,
2: exacte, jo tinc una fissura de genoll perquè vaig fer una animalada córrer en sense tron ni son, i quan vaig anar al traumatòleg Alfons Seré, es pot dir el nom tranquil·lament, em va dir: Josep, si reforces musculatura no t'operaré fins a 90 anys. Evidentment porto molts anys llevant-me i fent una sèrie d'exercicis.
1: Sí, sí, sí, jo això també ho tinc a casa amb el meu marit i no s'ha operat i es va fer la lesió que tenia 40 anys.
2: Per això.
1: I està a punt de fer-ne 77, ja ho saps.
2: Sí.
1: Per tant, totalment recomanat. Però això és exercici preventiu, és exercici de rehabilitació, perquè ja tenim un problema. I amb el problema que tenim, doncs, ajudant-nos de rehabilitació, d'exercici, de fisios i del que fa falta, anem tirant.
2: Sí, tant.
1: Anem tirant, afortunadament. Pues, bueno,
2: vaig anar amb un dinar, ara que dius això, vaig anar amb un dinar i hi havia... el doctor Simo Deu, molt important en el Tolí a la seva època,
1: sí.
2: I em diu: Josep, als anys 50 l'edat mitja de vida a Sabadell era 50 anys, i diu, i gràcies als metges, oita quina edat que tenim, i jo li dic: tens raó, Josep, però gràcies també a les desnotades farmacèutiques, que si miréssim tota aquesta gent que estem aquí ara, qui és el que no pren pastilles?
1: I no una de sola. Sí, sí, sí, totalment d'acord.
2: Perquè és clar, d'acord, són una colla de lo que sigui, les farmacèutiques.
1: No, bueno, les farmacèutiques tenen els seus interessos, són indústries.
2: Exactament.
1: I els interessa vendre medicaments.
2: Exactament.
1: Això ja ho sabem, no, però bueno, però gràcies a molts medicaments,
2: bueno,
1: estem aquí.
2: Anna, el colesterol abans era 200 i pico.
1: Sí.
2: 200 i pico podies arribar-hi.
1: Sí, sí.
2: Avui en dia te l'han reduït de tal manera que la que passes de 180, de seguida et diuen: escolta, vigila això o a prendre pastilles.
1: Sí, sí, sí. I la diabetis també. Han abaixat els barems.
2: Exactament.
1: Han abaixat els barems, sigui per interès, també, de vendre medicament, o, bueno, o perquè ens volen més sants. No, no diré que no, Sí, no, sí. No ho qüestionaré.
2: El que passa que hi ha una sèrie d'enfermetats que, com que no donen negoci, també les deixen d'investigar.
1: Sí.
2: Cada
1: sí.
2: cop n'hi ha de més rares.
1: De més estranyes,
2: sí,
1: evidentment.
2: Bueno, estranyes ara, però tota l'època suposo que han existit.
1: Segur.
2: Perquè jo coneixia una amiga de la meva dona que tenia una enfermetat que anava i havia d'anar cada setmana al Vall d'Hebron, i allà la injectaven i feien, i deien, és que el tio no té remei, perquè primer perquè no l'investigarem mai.
1: Clar, no, ni s'havia investigat
2: ni entrava
1: en el programa d'investigació.
2: Exactament.
1: Bueno, afortunadament avui, amb ajudes, sense ajudes, amb maratons, doncs cada cop s'investiga més, però sempre quedaran aquelles malalties minoritàries que no s'arriben a investigar ni s'arriben a resoldre.
2: Exacte, tenim els països subdesenvolupats,
1: sí,
2: que la vacuna
1: sí.
2: no els hi arriba.
1: Sí, sí.
2: I ara nosaltres aquí, fa poc, a les aigües residus sols d'aquí a Catalunya, hem trobat ja signes de polio.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: La polio, això va ser erradicada quan nosaltres érem petits.
1: Sí, bueno, de polio i del que no ens diuen. Perquè, esclar,
2: el
1: problema de les aigües està també molt complicat.
2: I tant.
1: Bueno, jo sap, t'hauré de despedir, eh? T'hauré de despedir.
2: Bueno.
1: Però t'hauré de citar per un altre dia, perquè tenim temes...
2: Per fer
1: molts programes.
2: Jo per debats no tinc problema.
1: Ja ho sé. El que passa és que els debats els hem de fer d'alimentació i salut. Saps? No ens podem posar en altres guerres. I jo sempre m'hi poso. No me n'adono i sempre m'hi poso.
2: És que, esclar, tindre un marge, és que el marge és tan estret,
1: clar, clar,
2: que la que toca d'allò se te'n va,
1: se'n va cap a un altre lloc. Doncs bueno, t'agraeixo moltíssim que ens hagis dedicat el teu temps, que això és molt important.
2: Sí. Moltes gràcies, jo molt satisfet d'haver estat aquí.
1: Molt bé. Doncs ja ho saps, si un altre dia vols venir, només m'ho has de dir.
2: D'acord.
1: Ha estat un plaer.
2: Moltes gràcies, igualment.

Bé, amics i amigues, m'encanta tenir convidats. El que passa que, com que jo ja sóc molt xerraire de mena i els convidats que conec també ho són, doncs ara ens haguéssim estat aquí fins a les 8 del vespre i ja no haguéssim parlat ni de si es trenca el fèmur abans que si la caiguda és abans que la trencada del fèmur o al revés, ni si per què, de quan en quan ens diuen ara mengeu molta sardina, ara deixeu de menjar-ne, i els dos temes que en Josep ens havia plantejat. Però bueno, ha estat bé, que ha estat bé, ric i agradable. Bé, doncs, el que parlem avui, vinga. Us havia dit que parlaríem de les hormones de la felicitat. A veure, no us poseu a riure. Això de la felicitat necessitaríem aquí un psicòleg perquè ens digués exactament què punyetes és això de la felicitat. Perquè cada persona mesura la felicitat depenent de com li va la vida, de com li surten les coses i de com li van els projectes. Però de totes maneres, jo us vull parlar d'un tema que és un tema mèdic i que està comprovat i que està investigat. Hi ha hormones de la felicitat. Les coneixeu totes. Mireu, la dopamina, les endorfines, l'oxitocina i la serotonina. Segur que tots heu llegit, heu escoltat per la ràdio, heu vist un programa de tele que es parla d'aquestes hormones. I, bueno, podeu dir, bueno, i tot això què és, i tot això per què ens interessa. Doncs mireu, perquè nosaltres tenim la facultat de produir, les hormones les tenim, tots les portem incorporades, però tenim la facultat de produir que funcionin perfectament. Per exemple, com podem aconseguir la dopamina? Pues mireu, escoltant una música que us agradi, intentant dormir el màxim possible i bé. Si ens agrada el dolç, menjant una cosa dolça. O fer qualsevol cosa que ens agradi molt, la que sigui. Així tindrem la dopamina alta. Què passa quan són les endorfines? Les endorfines s'activen fent exercici, ballant i cantant. Tots ho fem d'una manera o altra, ni que sigui cantar a la dutxa, ni que sigui ballar una mica perquè sentim música i se'ns mouen els peus. I de fer exercici, doncs, moltes persones fan exercici. És igual quanta estona se'n faci, quin exercici sigui, però fer una mica d'exercici. Menjar xocolata negra de més del 70%. Quan toquem el 90%, amargueix una mica, eh? Però quan més alta és, quan més tant percent de xocolata pura té, més ens pugen les endorfines. I després, doncs, mirar, veure, llegir, anar a espectacles, coses que ens facin riure, que ens ho facin passar bé, res d'anar a mirar thrillers d'aquests de por, ni assassinats ni guerres. Ja prou que ho veiem cada dia per la televisió, això. Això no fa falta. Hem de sortir i passar-nos-ho bé i riure tant com puguem. Llavors ve l'oxitocina. L'oxitocina és una hormona que, amb base química, avui en dia la injecten a les embarassades que van de part per aconseguir que el part es reguli i vagi més ràpid. A la meva època això no existia, eh? Però ara hi és. Com podem activar l'hormona de l'oxitocina del nostre cos? Doncs mireu, amb una cosa tan senzilla com, si us agrada, acariciar mascotes, acariciar animals, animals de companyia, si aneu amb una hípica i veieu un cavall, acariciar mascotes. Cuina. A que no, eh? A que no ho veieu així, moltes de vosaltres. A que moltes de vosaltres per cuinar és un engorro. Pues mireu, l'oxitocina a tope. Abraçar, fer petons i també riure molt. Ja us vaig dir en un programa
que ens havíem de fer com a mínim les persones 3 abraçades diàries que duressin com a mínim 8 segons, perquè a vegades fem abraçades que no són abraçades, ni petons que no són petons, no? Mua-mua, eh? I agafem pels ombros a l'altra persona, però això no és una abraçada. Això és un compliment. Ens hem d'abraçar de veritat, tenir contacte. I llavors ja, per últim, ens queda la serotonina. La serotonina s'activa prenent el sol. Aquest sol que ara està tan denostat, que hi ha metges que diuen que ens hem de protegir, altres metges que diuen que el sol s'ha de prendre a les hores que és més fluixet i que per res ens hem de posar aquestes cremes que ens costen tant diners i que diuen que ens protegeixen. Prendre el sol. Prendre el sol a primera hora del dematí, a última hora de la tarda, a les hores que el sol és menys potent. Sortir a caminar. Si podem, sortir a caminar. Meditar.

El factor temps, el temps que ens falta per fer totes les coses que volem fer. Però és que es tracta de 10 o de 5. És un moment. Fer exercicis de cardio. Qui pugui. I molt important, molt important, molt important, estar en contacte amb la natura. La poca que ens queda, però estar en contacte amb la natura. Quan he començat el programa us he dit que entràvem a l'època de la tardor. Jo, és una època que no m'agrada molt perquè perdem moltes hores de llum, val? Però que la trobo fantàstica per anar al bosc, per collir castanyes, per si trobem algun bolet, si trobem algun espàrrec de marge, abraçar-nos amb un arbre. Si ho feu amb consciència, amb ganes de gaudir d'allò que us trobeu pel camí, de veure com baixa un rierol, us asseguro que us trobareu, la serotonina us pujarà a tope i us trobareu fantàsticament bé i us podreu preparar, com que els que treballeu només ho podeu fer els caps de setmana, carregareu piles per passar la setmana. I aquestes són les recomanacions que us dono per activar les hormones de la felicitat. Si algun dia podem aconseguir que ens vingui una persona entesa amb la matèria, ja parlarem de què punyetes és això de la felicitat, perquè també crec que és un tema que val la pena aprofundir. Bé, i ara ja us passaré les receptes i acabarem el programa d'avui. Mireu, són receptes de mantegues especiades, que es diu. Què vol dir mantegues especiades? Doncs que una bona mantega, mai una margarina, la margarina no és sana, una bona mantega, vosaltres us la podeu preparar de la manera que us agradi, amb les espècies que us agradin, per donar sabor al peix, per donar sabor a la carn, per posar sobre d'unes torrades, pel que vulgueu. Jo ara us donaré només 3, eh? Us en donaré 3. I si algú la prova i és tan amable i ens truca o ens envia un àudio i ens diu que li ha agradat, estarem summament agraïts. Mireu, hi ha una mantega que és especial pels plats de pasta, eh? Per tots els plats de pasta. Heu d'agafar una bona mantega i l'heu de tenir a nivell pomada, que en diuen. A nivell pomada vol dir que no l'heu de posar a la nevera, la mantega s'anirà estovant, i té que ser mantega amb sal. Sabeu que hi ha mantegues purament dites i mantegues amb sal. Doncs mantega amb sal. En un bol, agafeu aquesta pastilla de mantega, la xafeu ben xafadeta i afegiu una guindilla, que no sé com es diu en català, una guindilla, la talleu ben petitona i li traieu sobretot les llavors, perquè de les guindilles no pica el pebrotet de la guindilla, el que pica és la llavor, i us asseguro que pica molt i no és necessari. La talleu ben petitona, li traieu les llavors i la barregeu amb aquella mantega que ja heu xafat, sigui... Jo no us aconsello amb un mini pimer, eh? Perquè llavors és que us queda una cosa com líquida. Jo us aconsello a forquilla. Com que està molt tubeta, es fa amb un plis-plas, vale? Si us agrada l'alfàbrega, agafeu 3 o 4 fulles d'alfàbrega fresca, les talleu ben petitones, com si talléssiu julivert, barregeu tot, com que la mantega ja té sal, no cal que hi poseu sal, i com a molt hi podeu afegir, si us agrada, una mica de pebre. I és especial pels plats de pasta. Si la proveu, us encantarà. Després, n'hi ha un altre que també és un bloc de mantega salada, una culleradeta de postre de canyella en pols, 2 culleradetes d'anís en gra, o podeu tenir anís en pols, eh? També valdria, però llavors hi posaria una culleradeta. I una culleradeta de gingebre en pols. Quan dic culleradetes em refereixo a la, cullereta de postre, no aquella petitona que existia abans de cafè, eh? La cullereta de postre rasa. Val? Tot això també ho barregeu ben barrejat i a sobre d'un tall de carn, d'un bistec, és excel·lent. I direu, amb canyella, si la canyella és dolça.

0: Amb anís, si l'anís també dolceja, però llavors el gingebre li dona un toc llimonat i la combinació és brutal, és boníssima. Per carns, recordeu. Després n'hi ha una altra, que aquesta sí que la mantega ha de ser sense sal, vale? Una mantega normal. Agafem la pell d'una llimona, després d'aixafar el bloc de mantega en un bol, agafem la pell de llimona i la ratllem petita, amb un ratllador que faci la ratlladura petitona. I posarem una culleradeta d'anet sec, eneldo, vale? Anet sec. Una culleradeta també de menta seca. Aquesta és especial pel peix. Això, si les feu una tarda que no sabeu què fer, les tres a la vegada, que les fareu per separat, evidentment, heu de tenir pots de vidre que tanquin hermètic. Els pots de vidre han d'estar ben nets i ben secs, no hi pot haver ni una gota d'aigua. Ho envaseu, ho tanqueu hermètic i aquestes mantegues aguanten més de dues setmanes a la nevera. Però sobretot mai en plàstic ni en un pot que no tanqui hermètic. Com que sé que la majoria de vosaltres descarregueu el podcast, jo no us ho repeteixo això, perquè doncs en el podcast ho podeu escoltar tantes vegades com sigui necessari per poder apuntar. I espero que si algú la prova ens digui si li ha agradat o no li ha agradat, perquè tampoc té per què agradar. Això són coses que m'agraden a mi, però no tenen per què agradar a tothom. Però us asseguro que són tonteries per acompanyar un plat que a vegades canvien molt el gust d'aquell peix o el gust d'aquella carn, canvien moltíssim. Proveu i veureu com us agradarà. I bé, jo avui ja m'acomiadaré, perquè amb el convidat hagués estat xerrant tota l'hora del programa, però llavors no tinc temps de dir-vos res més. Per tant, us espero el proper dimecres. Us demano que quan pugueu descarregueu el podcast, que escolteu Ràdio Sant Quirze, que no només té el programa d'alimentació saludable, té molts programes interessants. Que tingueu una bona setmana, un bon cap de setmana, ens retrobem el dimecres i sigueu feliços.
1: Ràdio Sant Quirze presenta Alimentació saludable amb Anna Maria Leiva.

Després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm-me a la plaça de sempre, que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Bona nit, mainada.
1: Bona nit, Moisès.
0: Comença la Moixiganga. Bona nit, què tal, com esteu? Com ha anat l'estiu? Espero que n'hagin anat molt bé, que hagueu anat de campaments, de colònies, amb esplai, potser, o potser heu anat amb el pare i la mare de càmping, o potser inclús heu anat a l'estranger a veure un país a fora d'aquí. En fi, tot això doncs us ho ha passat molt bé, però ara s'acaba i comença la temporada d'hivern d'aquí a la Moixiganga. 19 temporades al vostre costat. Aquests nens i nenes que ens escoltaven llavors ara ja poden conduir. I si és la primera vegada que ens escoltes, et convidem a escoltar-nos cada setmana a la teva emissora municipal o bé a la nostra pàgina web lamoixiganga.cat. La Moixiganga, contes, cançons i moltes seccions. Per exemple, el posem fil a la poesia amb la Montse Pelaer. 100 anys de contes amb en Roger Garros. Contes de microbis amb l'Anna Bruc i també amb en Roger Garros. El Pauet amb en Jordi Terrades. L'Andreu Cistella amb el Joan Cirera. I també radioteatre, Sir Petit, per exemple. I la nova secció, atenció, tenim nova secció aquesta temporada que es diu Va de Jocs i ens la fa la companyia L'Anònima. Tot això, doncs, és la Moixiganga, així que cada setmana i setmana rere setmana estarem aquí al vostre costat. Ens podeu escoltar des de la vostra emissora municipal, des de casa mateix, o des d'aquí, des d'internet, lamoixiganga.cat. I avui us hem preparat, com sempre, moltíssimes coses. Us hem preparat, avui ens visita el Pauet, que és aquest nen que de tant en tant ve aquí a la ràdio i ens fa els seus invents, ens fa una secció que es diu Petits Científics. Així que estigueu molt atents a la ràdio a veure què ens explica. I després un conte. Atenció, perquè són uns contes una mica estranys. Són contes que es titulen Versos per Versos de Roald Dahl. I avui podem escoltar Les Rínxols d'Or. Versos per Versos és un llibre molt xulo de Roald Dahl que aquí a la Moixiganga us animem que us el llegiu, perquè val molt, molt, molt la pena. De fet, és els contes aquests que us expliquem van relacionats amb aquest llibre. Amics i amigues, la Moixiganga, que acaba sempre amb una cançó de bressol. I com no, serà el moment d'anar-nos-en tots i totes cap al llit, cap a dormir. I avui començarem amb una cançó del Do Re Mi Fa Bo, que es titula S'acaba l'estiu. Ai, amics i amigues, que s'acaba aquesta època de l'any tan xula. Però en venen de millors, perquè d'aquí poc, ja us ho dic ara, que no us sembla que no, arribarà Nadal. I aquí a la Moixiganga tindrem molts especials de Nadal. Amics i amigues, sóc el Moisès i està a punt de començar el programa infantil, el programa familiar a la teva emissora municipal. Esteu preparats? Doncs obrim bé les orelles com si fóssim elefants, perquè ara mateix comencem. Esteu preparats? Doncs 3, 2, 1, comencem. Som-hi!

0: Bona nit, Pauet.
1: Que ja que hem començat?
0: Sí, estem a l'aire. Que no veus el llumet vermell? Mira el
1: sí.
0: Llumet vermell.
1: Sí, sí.
0: És que si te vens de vacances...
1: Que vens despistat.
0: Vens despistat. I has començat el col·le.
1: Que ens restreu el Carles.
0: Que què?
1: Que ens restreu.
0: Et distreu el Carles?
1: Sí.
0: Per què? Si gairebé... Mira, amb la finestra oberta gairebé no el veiem, el Carles.
1: Sí.
0: No el veiem, eh?
1: És que fa el solet.
0: Fa el solet.
1: O plou.
0: O plou. No sabem.
1: O fa aire, no se sap. Perquè aquí dintre...
0: Aquí dintre, clar, no el veiem fora, eh?
1: Clar.
0: Molt bé, però com anar les vacances?
1: Bé.
0: Sí, què has fet?
1: Sí.
0: Has anat amb avió?
1: Sí.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: I on has anat?
1: A Kènia.
0: Que has vist animalons?
1: Sí.
0: Quins animalons has vist?
1: Com tu, però més grans.
0: Com que més grans? Has vist lleons?
1: Sí.
0: I tigres?
1: Sí.
0: I no tenies por?
1: No.
0: Per què? Si se podien...
1: Perquè no... Perquè som molt valent.
0: Tu ets molt valent?
1: Sí.
0: Però anaves, segur que anaves amb un cotxe allà protegit... Que ha vingut la nani?
1: No, anava passejant.
0: Anaves passejant? Pel mig de la selva?
1: Sí.
0: Ah, molt bé.
1: Pel mig de les serres.
0: Pel mig de les algues?
1: De les serres.
0: De les serres? Serralades?
1: De les serres.
0: Ostres, Pau,
1: de les serres.
0: Hem d'aprendre a parlar amb la R, eh? De les herbes. Del mig de les herbes. Doncs què?
1: De les zebres.
0: De les zebres. Zebres, lleons, tigres i què més? I girafes.
1: Sí.
0: Molt bé, no?
1: Sí.
0: Caram.
1: Hipopòtams.
0: Hipopòtams també n'has vist?
1: Sí.
0: Que estaven dins de l'aigua banyant-se.
1: Sí. Vols dir, linces.
0: I vols dir que no has anat al zoo?
1: No.
0: Vols dir?
1: Anat a Kènia.
0: A Kènia?
1: Sí.
0: Segur?
1: Sí.
0: Vas agafar un avió molt gran?
1: Sí. El privat.
0: Ostres, Pauet.
1: Encara... El de casa, el de la família.
0: El de la família, molt bé. Encara no sé què fas aquí a Ràdio Sant Quirze, eh?
1: Jo tampoc.
0: Molt bé. Escolta'm, encara ens vols fer la secció aquella que ens feies la temporada passada? La dels petits científics?
1: No parlat d'això, eh?
0: De diners?
1: Sí.
0: Però que no venies gratis, tu. A més, tu, no és teva la ràdio?
1: Sí, també.
0: Doncs tu mateix. Agafa el que necessitis.
1: Vale.
0: Eh? Què et sembla?
1: Bé.
0: Val. Molt bé, així és què?
1: Pues si puc agafar el que vulgui, m'agafo aquest microcinc, eh?
0: Agafo el microcinc. Home, no, que aquest és el que faig servir jo.
1: Per això.
0: Home, molt malament.
1: I faig jo sol.
0: Vols fer la moixiganga tu sol?
1: Sí.
0: Vols dir que en sabries?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Doncs va, comença.
1: Hola, nois i noies, això és la moixiganga.
0: Molt bé. Ja està?
1: Sí.
0: Ja està. Bueno, bueno. En fi. Aviam, vols tornar a fer la secció o no?
1: Sí.
0: La de com es deia? Petits?
1: Petits invents.
0: Petits científics, Pauet. És que ben bé, després de les vacances no te'n recordes de res, eh?
1: Petits científics.
0: Petits científics.
1: Sí.
0: I cada, recordo que cada setmana o cada mes...
1: Sí.
0: Ens portaves un invent o una cosa, no?
1: Sí.
0: Una
1: cosa... I que tu ets més gran, eh?
0: Què?
1: Que cada mes tu ets més gran.
0: Cada mes ets més gran.
1: Tu.
0: Jo?
1: Sí.
0: Per què?
1: Jo no, jo sé sempre igual.
0: Tu ets petit. Petit,
1: sí.
0: Petit.
1: Sí.
0: Molt bé. I avui què ens portes?
1: Pues... El pati científic que s'aporta.
0: Científica, científics. Ens portes
1: que
0: un...
1: s'aporta?
0: Un invent?
1: Invents.
0: Un invent, molt bé.
1: Molt bé.
0: Ai, que bé, i aquest...
1: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Agafo paper.
1: Que llest és el Moixés.
0: Que sí?
1: Sí.
0: Agafo paper i llapis o no?
1: No.
0: No, no cal avui.
1: Avui no cal.
0: Val. Doncs què hem de fer?
1: Avui agafarem xutxes.
0: Xutxes?
1: Sí.
0: I ens els podem menjar?
1: Sí.
0: Molt bé. Però això serà un experiment, Pauet, o és que
1: sí, de xutxes.
0: O vols d'anar ja?
1: No, de xutxes.
0: Va, aviam, farem un experiment amb xutxes.
1: Un experiment de xutxes.
0: D'aquestes de nubes i coses així.
1: Sí.
0: Que t'agraden molt.
1: Ups.
0: Bueno, és que no se'n poden menjar gaire, és que fan mal a les dents.
1: Sí.
0: Eh?
1: Després anar al dentista.
0: Clar.
1: I te fan...
0: Ai, i fa molt mal.
1: Sí.
0: Va, doncs no mengem els xutxes.
1: No.
0: Llaminadures, es diu en català.
1: Xutxes.
0: Llaminadures, va, què més?
1: Tothom li diu xutxes, eh?
0: Sí, però clar, és que no...
1: És que tu ets una altra generació,
0: deu ser això, deu ser això. Va, doncs agafem xutxes.
1: Sí.
0: Vinga, parlem bé.
1: I llavors, agafes 3 o 4 nubolets.
0: Va, d'aquests que són tan bons.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: D'aquests de gust de nubolet.
0: Sí, sí, sí, de nube. De nube, no? De nubolet.
1: De nubolet.
0: Com, tu tens un conill, no? És de color blanc, se sembla un nubolet, eh?
1: Sí.
0: Eh, que ho vas dir un dia?
1: Sí.
0: Com es deia?
1: Frosquis.
0: Frosquis o frisquis? Frosquis. Ah, sí, sí.
1: Frisquis és el menjar, eh?
0: Ah, és el que li dones.
1: Això és una publicitat, eh?
0: Ai,
1: li diré a Sergi.
0: Li diràs al Sergi?
1: Sí.
0: Bueno, va, ja no ho faré més. Molt bé.
1: Frosquis.
0: Frosquis.
1: Sí.
0: I és de color blanc i sembla un núvol.
1: Sí.
0: Va, el que anàvem.
1: Però no pugeu el conill aquí a la prova, eh?
0: No,
1: eh? No.
0: Agafem una nube.
1: Sí.
0: Una llaminadura.
1: Una llaminadura.
0: Una llaminadura.
1: Sí.
0: Què farem?
1: Llavors, agafa 3 o 4 llaminadures.
0: Sí.
1: I llavors, el que se tracta és que quanta més llaminadura millor, no?
0: Sí, esclar, sempre no. I què vols fer amb això?
1: Pues vull que fem màgia.
0: Vols fer màgia avui?
1: Sí, que creixi.
0: O què?
1: Les germinadures.
0: La llaminadura ha de créixer?
1: Sí.
0: Ah, amb la mateixa llaminadura...
1: Sí, perquè si poses el conill i creix, explota.
0: Sí, no, millor el conill el deixem, eh?
1: Sí.
0: Val. Posem-hi la llaminadura.
1: Sí.
0: On la posem?
1: Posem llaminadures a dintre d'un pot.
0: Val.
1: D'un pot.
0: I això vols dir que creixerà?
1: Sí.
0: I llavors què hem de fer?
1: Sí. I llavors poses la llaminadura dins d'un pot. I llavors necessites una bomba de treure aire.
0: Ah, de treure aire, d'aquestes que fan el buit?
1: Sí.
0: Val. Això en tenen els papes, eh, que sí? Que ho fan servir per rodar el vi?
1: Sí, a vegades.
0: Tu, el teu papa en té?
1: Sí.
0: Val. O sigui, quan deixes l'ampolla mig buida...
1: Sí.
0: Llavors treuen l'aire.
1: Clar.
0: Val, hem de treure l'aire de dins el pot.
1: De dins el pot.
0: Val.
1: I si no, pots xuclar també, eh?
0: Puc xuclar. Però el pot ha de quedar tancat, per això.
1: Sí.
0: Val.
1: Però per si algú fuma a la boca...
0: Però si xuclo se m'empassaré la llaminadura cap dins.
1: Però poses el dit.
0: Val. En fi, i què passarà?
1: I llavors, tu el que tens que fer és treure l'aire del pot.
0: Val.
1: Amb la llaminadura dintre.
0: Ah, i que faci el buit.
1: I que faci el buit.
0: I llavors creixerà la llaminadura.
1: I llavors s'infla.
0: Ah, sí?
1: S'infla.
0: I ens queda més gran?
1: Sí.
0: Home, això està molt
1: perquè,
0: bé.
1: Perquè no hi ha pressió d'aire.
0: Clar. Ah, clar.
1: Però es creix.
0: Ah, està molt bé que estim ben, eh?
1: Sí.
0: I així ens la podem menjar.
1: Això sí, això és com... Tu per què no viatges?
0: No.
1: Però quan vas amb avió també passa.
0: Que són més grans les nubes allà.
1: No, perquè quan posa l'avió pues no hi ha tanta pressió d'aire.
0: Sí.
1: Perquè no hi ha la força d'atracció.
0: De la gravetat.
1: Sí.
0: Clar.
1: I llavors creix.
0: O què creix? La llaminadura.
1: Clar.
0: Val, però ja em sembla que hi hagi un problema aquí, eh?
1: Quin?
0: Que quan traguem l'aire es tornarà a fer petita la llaminadura.
1: Sí.
0: I com no ens la podrem menjar de gran.
1: Sí.
0: Com?
1: Pues fas això que t'he dit al pot.
0: Sí.
1: I fas això aquí a la boca i llavors quan veus que ha crescut fas... I te l'empaixes sense errant.
0: Sí, vols dir?
1: Sí.
0: Em sembla que no funciona.
1: I a la panxa es fa petita.
0: A la panxa es fa petita?
1: Sí.
0: Vols dir? En fi, Pauet. Saps què? Penjarem un vídeo a la web de la Moxiganga i
1: sí.
0: Que els nens ho mirin.
1: Vale.
0: Aviam si ho entenen.
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Val.
1: Sí.
0: Què més?
1: T'ha agradat.
0: M'ha agradat moltíssim.
1: Sí.
0: Però la llaminadura serà petita quan ens la mengem. Mira-ho bé. Mira-ho bé en el vídeo.
1: Bueno, si xucla ràpid, no.
0: S'ha xuclat molt ràpid, sí. Molt bé, Pauet. Tens un altre experiment pel mes que ve?
1: Sí, en tinc més.
0: Te'l guardes?
1: Sí.
0: Guardes.
1: Tu saps el que és la pressió de l'aire?
0: La pressió de l'aire?
1: Sí.
0: Sí.
1: Que pressiona.
0: Que pressiona, sí. Anirà d'això, el pròxim invent?
1: No.
0: Ah.
1: Això ja què?
0: Ah, encara estàs parlant d'aquest? Jo t'estava despedint, ja.
1: Ah, pues adeu.
0: Doncs, Pauet, ens veiem d'aquí un mes.
1: Vale.
0: Apa.
1: Apa, adeu.
0: Adeu.
1: Adeu,
0: adeu. Adeu, adeu.
1: Adeu, petits científics.
2: La Moxiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moxiganga.

0: La Moixiganga. Aquest programa sí que és una ganga.
1: Roald Dahl i La Moixiganga presenten... la divertidíssima versió en versos per versos de La Rínxols d'Or. Traduïda per Miquel Desclot. Narrador, Moisès Bruch.

Aquest conte pervers tan reputat mai no hauria d'haver-se publicat. És un profund misteri per a mi, com els pares no saben advertir que això és una rondalla esgarrifosa sobre una nena cínica i tramposa. Si se'm presentava l'ocasió, no dubtaria a dur-la a la presó. Ara imagina't, per un sol instant, que has fet un esmorzar reconfortant. Farinetes que es mengen amb cullera i perfumat cafè de cafetera. I potser pa amb tomàquet amb pernil a la taula parada amb drap de fil. Amb un lloc per al pare, un per a tu i un altre per al nen que està en dejú. Tot d'una el pare crida: «Raponyeta, ostres com crema aquesta farineta!» Me'n vaig a fer una volta pel carrer fins que estigui més fred aquest morter. I afegeix: «Un passeig matinal suposo que em farà més bé que mal. És bona cosa per obrir la gana i per moure una panxa catalana». I cap dona com cal no gosaria tractar aquest determini de follia. I menys encara a l'hora d'esmorzar, que no sap quin humor l'home tindrà. Afigura't que, així que ets al carrer, la Rínxols d'Or, aquest gripau fanguer, aquesta lladregota tafanera, s'esmunya a casa teva pel darrere. Fa una ràpida ullada encara dreta i ja veu tres plats de farineta. Sense pensar-s'hi ni asseure't a balança, engrapa una cullera i s'hi abalança. Imagina't, et dic per un instant, que has preparat un tec reconfortant i surt una mucosa delinqüent d'entre casa i se'l menja cremadent. Però és que encara això no és el pitjor. Ara ve el tros més descoratjador. Tu ets, és clar, una dona de sa casa i et deus haver muntat la vida a base d'envoltar-te de coses refinades, com ara carabins d'ales daurades i mobles de Lluís XV, llits, armaris, comprats els més insignes antiquaris. Però el tresor que tu estimes més, el que ensenyes a tots els forasters, és una cadireta de noguer, de l'època del rei Pere III. És l'objecte que més et satisfà, herència que la mare et va deixar. Però com tants desnaturalitzats, el monstre no fa cas d'antiguitats. La Rínxols d'Or se n'enfum. Què n'ha de fer? Fixa't com deixa caure el cul groller sobre aquesta exquisita meravella i cric catacrac de seguida l'estavella. Una nena com cal hauria dit: «Déu meu, quin greu!» i hauria envermellit. La Rínxols d'Or no. Ell es posa a renegar: «Aquest coll de cadira és per llançar!» I llavors deixa anar una paraulota d'aquelles que fan fer una ganyota. No goso dir-la, ni insinuar-la. Ningú no gosaria publicar-la. Potser creus que aquest ésser monstruós haurà tingut prou seny per tocar el dos? Doncs no. Em sap molt greu, de veritat, però el desastre sols ha començat. Ara diu que voldria trencar un son. Quin llit deu ser més tou per fer non-non? Se'n va escales amunt i els tres llits prova. Una catàstrofe es prepara nova. La gent, que gasta prou educació, es treu la sabata i el mitjó sempre que volen enfilar-se al llit. Però la Rínxols no ha mogut ni un dit. Du les sabates brutes de quitrà, de fang, de llot, de terra de fangar. I això no és tot, encara en un taló i dur l'obra d'un gos bastant bacó. T'ho torno a dir, vejam, què et semblaria si tota aquesta pesta i porqueria et quedava enganxada a l'adrador per culpa d'un monstre malfactor? Quina història de crim darrere crim. Vejam ara si ho resumim. Crim 1. L'acusa ja el senyor fiscal. Entra en un pis de forma deslleial. Crim 2. I torna encara el bon senyor. Roba les farinetes del minyó. Crim 3. Esbotza una cadira rara que ha llegat a l'osset la seva mare. Crim 4. Embruta tots els llençols blancs amb tota mena d'enganxosos fangs. Qualsevol jutge correria a dir: 10 anys, treballs forçats a Can Gri. Però no, en aquell conte que rincló n'escapa sense pena ni presó. Mentre els marrecs petits d'aquí d'allà bramen: «Visca, molt bé que va, pobreta la Rínxols d'Or!» fan amb un crit. Sort que al final de tot se n'ha sortit. Jo, en canvi, engegaria amb tots els fàstics la nena a fer la fi dels cagalàstics. «Oh, mare!» que s'exclama el pobre osset. «On són les farinetes? No hi ha dret!» «Ves a dalt!» diu el pare amb un rugit. «Les farinetes són damunt del llit. Però com que són dins de la Mademoiselle, te l'hauràs de cruspir fins l'últim pèl».

Si és la primera vegada que ens escoltes, has de saber que la Moixiganga acabem sempre amb una cançó de bressol. Ara sí, ara és el moment de ficar-se dins del llit i començar a somiar. Avui us proposem la cançó més típica de totes, La Lluna, la Pruna, i ens la canta Cordova.

0: I fins aquí la primera moxiganga de la 19a temporada aquí a les vostres emissores municipals. Amics i amigues, nosaltres acabem la setmana que ve, atenció, secció nova, va de jocs, de la companyia L'Andròmina. A més, és un programa que es fa, que es diu Festa Festa, que es fa també a altres emissores i que ens han cedit els seus àudios, i ja veureu que és xulo que serà. Amics i amigues, sobretot, la setmana que ve no hi falteu, perquè ja sabeu que aquí, a la moxiganga, passem llista, així que volem que sigueu tots, un darrere l'altre, els que heu sigut avui, i si podeu ser més, millor que millor. Amics i amigues, sóc el Moisès i la setmana que ve us espero amb una nova moxiganga i moltes, moltes ganes de passar-ho bé, tot escoltant la ràdio, i nosaltres des d'aquí fent la bona nit a tothom i fins la setmana que ve. Adeu!
1: Lluna, lluneta, ben rodoneta, roda ben fi, fins demà al matí.

0: meu programa de sentir mais a la meva vida.
1: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
2: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet Radio de Radio Sant Quirze.
3: Tastet de Radio amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
5: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
4: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
5: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
4: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
6: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit i a Ràdio Sant Quirze, puntat.
7: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
8: Mare meva, s'acosta un moment d'ofici.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i
6: a... Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de Country, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. And I know that there's a reason that I've never thought of leaving
0: us. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

fan per sentir que mereixo escoltar-me. S'alleuja com les fulles al vent que ballen van trobant la tornada. No em cal ser ni de plom ni de fang. Al final

Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze.

0: Es que yo vaig volar. Búscame perfil, búscame en el po-
1: Ràdio Sant Quirze. Són les 9. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
2: Ràdio Sant Quirze presenta Donant la nota. Amb els amics de la música.
3: Hola, molt bona tarda. Us parla José Uriller dels Amics de la Música després d'aquest estiu de quatre onades de calor i de la Festa Major. I ara encetem la nova temporada de Ràdio Sant Quirze en aquest programa de músiques del món que avui he dedicat a la música dels Balcans. Per si algú no acaba de situar geogràficament aquesta terra de músiques tan diverses i diferents a la música occidental, us recordo que els Balcans estan enmig del nostre mar Mediterrani, entre Itàlia i Grècia, i entre els mars denominats Mar Adriàtic i Mar Jònica, que els separa. Per altre costat, les muntanyes o serralades denominades balcàniques, més o menys, en l'actual Bulgària, donen als mars Negre i el mar Egeu, tocant a l'actual Turquia. Crec que amb això ja estem una mica situats, oi? He de reconèixer que per mi ha sigut tot un repte preparar aquest programa especial de músiques tan diferents, no llunyanes, però sí molt diferents a la música nostra que tant coneixem i que tan bé ens sona a les nostres orelles. De totes maneres, espero que us agradi i us sorprengui gratament el programa d'avui. I ara, donant la nota, us dic que molt sovint aquesta música balcànica també se la coneix com la música dels gitanos, i a vegades amb un to de desprestigi o menyspreu que molta gent té interioritzada sobre el poble i o la ètnia gitana. Bé, com aquest és sobretot un programa musical, després de donar-li moltes voltes a quin tema o cançó puc usar en primer lloc, que us prengui i us cridi l'atenció per continuar escoltant, aquí teniu a la Barcelona Gypsy Balkan Orchestra en la cançó titulada Lule Lule. Escolteu-la en atenció. No tingueu pressa. Crec que us sorprendrà molt i molt. Endavant, Miguel Ángel.

Espero que estigueu aquí escoltant bocabadats aquesta enigmàtica veu i amb un constant canvi de ritme, de lent a ràpid i de ràpid a lent, que ens ofereixen aquests set músics. Bé, la banda té el nom de Barcelona Gipsy Balkan Orchestra o l'abreviatura BGKO. I pels seus noms i cognoms es veu que alguns músics no són de Barcelona, altres sí són d'aquí. Aquí teniu els noms dels set músics dels que es composa aquesta orquestra balcànica. Sandra Sanguiao, d'Espanya, a la veu. Mattia Esquirrosa, d'Itàlia, a l'acordió. Ivan Kovacevic, de Sèrbia, al contrabaix. Stelios Togias, de Grècia, a la percussió. Julien Chanal, de França, a la guitarra. Alexandra Ansora, d'Ucraïna, al violí. I, finalment, Joaquín Sánchez Gil, al clarinet. Tot i que els no els conec personalment, crec que tots ells i ella estan molt contents d'estar a Barcelona i per això passegen el seu nom per tot arreu. Varen tocar en directe al Palau de la Música Catalana el passat 25 de juliol i han estat tocant aquest estiu per mitja Europa. Donant la nota, quan no vaig poder anar a veure'ls, pot ser que convenci els amics de la música perquè vinguin a tocar a Sant Quirze. Ja us informaré, perquè veieu que les músiques del món, i en el cas concret de la música balcànica, té o ha tingut una certa acollida, fins i tot jo diria que han estat una mica de moda. Fa uns anys, a Sant Quirze, vaig tenir el privilegi d'escoltar a una xaranga pels carrers del nostre poble. Crec que en un espectacle de la Festa Major. I la veritat va agradar molt i van sorprendre a la majoria de gent que no les coneixia. Sí, he utilitzat l'article en femení perquè aquest grup, la Balkan Paradise Orchestra, és una brass band, és a dir, una banda de metall o vent de carrer, com vulgueu dir-li, i està formada totalment per dones de la nostra terra. He de dir que varen tenir una gran acollida i seguiment per tots els carrers i estic segur que alguns de vosaltres ho recordareu. Heu escollit un vídeo d'aquesta original formació musical d'11 dones joves i alegres tocant el tema titulat Encore en el metro de Barcelona. A veure si us sona i la recordeu. Thank you.

Abans d'entrar en la, diguem-ne, trista història del poble gitano i de la també trista història de la desapareguda República Popular de Iugoslàvia, donant la nota personal, us dic que jo vaig descobrir la música balcànica a través de la pel·lícula El temps dels gitanos, del director serbi Emir Kusturica, en la impressionant música del serbo bosnio Goran Bregovic. Pot ser que molt de vosaltres no soni massa aquest nom, Goran Bregovic, però, per exemple, la Wikipedia en català ens diu que és un reconegut músic i compositor dels Balcans i el que té més projecció internacional. Per exemple, ha col·laborat amb músics de la talla de Iggy Pop, Tesaria Évora, Gypsy Kings, Ofra Aza, Scott Walker i la cantant espanyola Bebe, entre molts altres. Ara també acabo d'assabentar-me de que va néixer més o menys com jo, l'any 1950, és a dir, ara té 76 anys. Déu-n'hi-do, oi? Jo creia que era molt més jove. Sense més preàmbuls, escoltem el tema titulat Eder Lesi de la pel·lícula El temps dels gitanos de l'any 1988. Endavant, Miguel Ángel.

Espero que us hagi sorprès una mica i també que us hagi agradat també una mica. Eder Lessie és també el títol del CD de Goran Bregovic, que recull 10 anys de treball de l'autor en la música de cinema. El poso, aquest CD personal, a la disposició per si algun oient ho vol escoltar. Hi ha 17 temes amb grans músics internacionals i dues impressionants versions de la cançó del mateix nom, Eder Lessie. Us comento també que Eder Lessie és una cançó folclòrica de la minoria gitana romaní dels Balcans i que després d'aquesta pel·lícula va tenir una difusió mundial. Eder Lessie és també un festival de primavera de la regió dels Balcans per celebrar l'arribada de la primavera. Finalment, Eder Lessie és el nom romaní de la festa sèrbia d'Urdebdan, consagrada a Sant Jordi i que l'Església Ortodoxa celebra el 6 de maig. Déu-n'hi-do de tot el que s'entera avui un servidor en internet, Wikipedia i la IA. Per acabar aquesta informació sobre la música de Goran Bregovic, la Wiki ens informa de que la seva producció musical mescla sons del folklore tradicional en rock, ritmes eslaus, otomans i bizantins, música balcànica, klezmer jueu o rembètico grec, entre altres gèneres o estils musicals. Bé, ara crec que és millor que us parli una mica de la història del poble gitano i de la seva música arreu del món. Segons el meu llibre de capçalera, em diu que fins al segle X, la raça gitana va viure confinada en la comarca del Rajasthan, en el Hindustan, és a dir, en el continent indi. Com curiositat, hi ha molta similitud entre la llengua romaní, també denominada romanó o caló, i la llengua clàssica hindú, el sànscrit, i que moltes paraules en hindi tenen la seva equivalència en caló. També, per acabar, el ball gitano és molt similar al ball denominat Kachak de la regió dels Rajasthans. Per raons històriques, que no venen al cas, els gitanos van ser expulsats de la Índia i es van establir en un principi per litoral africà des d'Aràbia i Egipte fins a arribar a la península ibèrica. També moltes agrupacions nòmades de gitanos es van veure per el mar del nord, Hongria, Moldàvia i Suïssa. Al segle XV van arribar a Bolònia, a Itàlia, a les portes de París l'any 1427 i, segons compta en un document públic, el 1447, també a les portes de Barcelona. Molt aviat, la presència de grups de gitanos es van veure per tota Europa. Com que eren estrangers, els gitanos van ser perseguits, massacrats, deportats i fins i tot esclavitzats. Segles més tard, varen ser oficialment alliberats, però gairebé sempre obligat a deixar la seva cultura i els seus costums. Segons el meu llibre, el gitano, al contrari que el jueu, no va pretendre treballar i viure amb prosperitat material. Més bé, va usar les seves habilitats per al cant i el ball simplement per guanyar les suficients per criar la seva prole. La de músic és una de les escasses professions que estan ben considerades i a la que solen dedicar-se molts d'ells. Els gitanos centroeuropeus tenen una música pròpia, comuna, tant a hongaresos com a romanesos o iugoslaus. Avui en dia, la major comunitat gitana està establerta als Balcans, en Macedònia, i la seva capital, Skopje, és la major ciutat gitana de tot el món. També hi ha moltes altres comunitats gitanes en Kosovo i en Turquia. Després de tanta xerrada, escoltarem un parell de temes musicals inspirats en la música gitana. En primer lloc, el grup de música folk hongarès titulat Musikkas, compost per tres violins, un contrabaix i una cantant.

I ara escoltarem un tema molt diferent que he descobert en YouTube. Es tracta de la Hungarian Gypsy Band. Presteu atenció, és un tema que espero us ho prengui i us agradi tant com a mi. Després us ho explico.

Heu escoltat les Sesardas de Monti. En primer lloc, les Sesardas són balls tradicionals hongaresos amb una primera part lenta i melancòlica i una segona part cada vegada més i més ràpida. Les Sesardas varen subjugar molt a grans compositors clàssics com Liszt i Brahms i també a Béla Bartók. En segon lloc, Monti es refereix al famós violinista, mandolinista, compositor i director d'orquestra italià Vittorio Monti. Bé, tornarem per un moment a Goran Bregovic i, com es diu en el meu llibre de capçalera, el seu gran èxit internacional va fer que es popularitzés la música balcànica i, en concret, la música de les agrupacions gitanes conegudes com Taraf. En Romania i Bulgària, les formacions musicals gitanes, Taraf o Taksim, fan un tipus de música diferent a la dels grups hongaresos. La reputació de les orquestres es basa en tocar el més ràpidament possible amb un ritme que podrien titllar de frenètic. Els ballarins dansen en cercle com la sardana i els canvis en la coreografia són molt freqüents. Res a veure en la sardana. Sense més dilacions, escoltem a l'agrupació Taraf de Haidous, que vaig tenir ocasió de veure'ls en directe ja fa alguns anys, abans del tancament de la sala La Paloma, per reclamació dels veïns per soroll, i que després, amb molt bon criteri, va ser rehabilitada en tot el seu esplendor i sense problemes de soroll, davant Miguel Ángel.

Segons el meu llibre de capçalera, en aquesta agrupació intergeneracional, els Taraf, hi ha músics de 18 anys fins a 70 anys i mentre els joves aporten un ritme instrumental frenètic, els grans s'encarreguen de tocar i cantar els temes tradicionals. He de dir, donant la nota personal, que jo recordo que en el concert a la Paloma tan sols hi havia homes grans i no havia ninguna dona cantant, com hem escoltat en el tema anterior. Tornant al llibre, comenta que els instruments dels músics o lautaris són el violí, amb un estil molt ornamentat, el llaüt, la guitarra i l'acordió. Tot i que, modernament, el que abunden més són les xarangues i les bandes de vent, en anglès brass band, a l'estil de les fanfàrries i les orquestres de metall otomanes, que a part del clarinet incorporen la trompeta, la tuba i el saxòfon. La fanfara Giocarlia és una xaranga moldava d'èxit més recent. Aquí la teniu. Crec que no podreu seguir el seu ritme. Endavant, a tota màquina.

Per descansar una mica de tant frenesí, se m'ha acudit posar ara unes veus molt més tranquil·les i que crec que si heu escoltat alguna vegada us hauran agradat i sorprès gratament. Estic parlant del misteri de les veus búlgares. Qui les teniu?

Heu escoltat un tema del CD titulat Heritage del 2019 d'aquesta agrupació coral que ha estat en escenaris de tot el món a gran èxit i que ara es diuen Angelite de Bulgarian Voices. Crec que aquesta agrupació coral búlgara encara no ha actuat a Barcelona. Si algun oient ho sap, li agradaria molt m'ho fer saber. Gràcies. Ara, acabant el programa, us comento primer que Bulgària actualment és un país de la Unió Europea i també que és el país més pobre de tota la Unió. Què hi farem? Algun país ha de ser el més ric i altre el més pobre. I parlant d'històries pobres i tristes, crec que he d'acabar el programa amb un resum molt breu de la Guerra dels Balcans i de com va desaparèixer la República Socialista Iugoslava del Mariscal Tito. Segons el resum de la IA, les guerres de Iugoslàvia varen ser una sèrie de conflictes bèl·liques entre 1991 i 2001 que va provocar la desintegració de la República Federal Socialista que després de la Segona Guerra Mundial va ser comandada pel Mariscal Tito. 1991. Guerra d'Eslovènia. Coneguda com la Guerra dels Deu Dies, després de declarar unilateralment la seva independència, els eslovens van derrotar el exèrcit federal iugoslau aconseguint la separació amb un cos humà relativament baix per una guerra. 1991 a 1995, Guerra de Croàcia. El govern croata, que va declarar la seva independència, es va tenir que enfrontar a la minoria sèrbia recolzada per la capital iugoslàvia Belgrad, que no acceptava la secessió de més territoris. La guerra va acabar el 1995 en l'operació Tormenta, que restaurà el control croata i va provocar un èxode massiu de la població sèrbia. 1992-1995, Guerra de Bòsnia. Va ser el conflicte més complex i sagnant que va enfrentar a bosnians, serbis i croates. Va tenir episodis de neteja ètnica. El setge de Sarajevo és més llarg de la història moderna i el genocidi d'Srebrenica en 1995. Va acabar amb els acords de Dayton i Bòsnia es va dividir en dues entitats autònomes. Finalment, 1998-1999, la guerra de Kosovo. Va enfrontar a l'exèrcit iugoslau de Sèrbia amb els separatistes apoyat per Albània. Va acabar amb l'intervenció de l'OTAN i Kosovo es va declarar independent. He tingut que recórrer a la IA per aquest breu resum que crec que és bastant real. Ara us comento una experiència personal que, ja que vaig estar de viatge per Iugoslàvia l'any 1979 amb un recorregut de nord a sud amb un autocar d'uns 40 turistes de Barcelona. Em va sorprendre molt veure com la guia de l'autocar, que era del nord, d'Eslovènia, es queixava molt de la gent del sud, de la que deia que tenia masses fills que tenien que alimentar i cuidar des del nord. Si no recordo malament, va criticar molt a la gent de Mostar, que segons ella tenien tant fills com els gitanos i els àrabs. Això passava 10 anys abans que esclatés la Guerra dels Balcans. Respecte a la ciutat de Mostar, situat a la vora del riu Neretva, varen veure el seu famós pont vell d'un sol arc, una meravella. Aquest pont va ser reconstruït després de la seva destrucció en la Guerra de Bòsnia i actualment està declarat com Patrimoni de la Humanitat. Vaig intentar acabar el programa amb una música que pugui ser representativa d'aquesta guerra, que com totes les guerres

parla del ressorgiment cada any de la primavera. Espero que us emocioni aquesta magnífica veu de la cantant Sandra Sanguiau, acompanyada per 6 grans músics. Crec que els tindrem en concert la patronal de Sant Quirze si la resta de companys de la Junta dels Amics de la Música també ho decideixen.

Us he de dir que si us agrada aquesta cançó Ederlesi, teniu en el YouTube moltes i moltes versions a vostra disposició. Ara, donant la nota, l'última del programa d'avui, us dic que totes aquestes versions estan interpretades per veus de dones. Fins ara no havia caigut en aquest detall femení que vull compartir a la ràdio. Us recomano una versió llarga, de més de 10 minuts de durada, en clau de jazz, en Marinita a la veu i al piano, acompanyada d'un baix elèctric i una percussió. També, altra versió més curta, amb Maria Masotta a la veu, acompanyada d'un violinista. Com m'agrada molt aquesta cançó i tinc una mica de temps, aprofito per afegir-la al final del programa.

0: I ara sí que acomiado el programa d'avui donant les gràcies al tècnic de Ràdio Sant Quirze, Miguel Ángel Bueno, per la feina de gravar el programa, editar-lo i penjar-lo a internet en format podcast. Ho teniu a la vostra disposició sempre que vulgueu escoltar-lo de nou. Bona tarda i bona música per tothom.
1: Ràdio Sant Quirze presenta Donant la Nota amb els amics de la música.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 10.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. Radiosantquirze.cat.

M'han cridat borratxo i jo només he begut suc. Era de pistatxo i algun guiu.

0: Des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze.
6: On the road again. Just can't wait to get on the road again.
5: Temps de Country amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès.
6: I can't wait to get on the road again.
5: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze.
7: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
0: Ràdio Sant Quirze sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: ho entendrem.
1: No molesteu, marxeu a casa,
0: que quan us feu grans ja en sabreu.
1: Creu-te el teu vers i aquesta farsa.

0: informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Dels informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a... Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country.
8: And I know that there's a reason that I've never thought of leaving without you.
9: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
9: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 11.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. Radiosantquirze.cat.

0: dormir.
1: Des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès, entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat. Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
1: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
7: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera i
8: a... Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
9: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al

0: Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.
1: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.
1: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
3: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
5: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
7: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. És la una. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de country amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. I can't wait to get on the road again. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. And I know that there's a reason that I've never thought of
0: leaving. Des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès, entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet Radio de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
6: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
5: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
7: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.